Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Perdonaré mai en sa creu bernat. Tot està exactament com ho vas deixar. L'estilit està fet d'ahir, però no hi ha un demà.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far.
1: Les festes de Sant Cristòfol els he viscut així fa 4 dies amb molta goig i alegria. Jo també era una cosa que estava acostumada a casa, que també obrien les portes per les festes de Sant Cristòfol. Quan jo era a Olot ja ho feien. Jo vaig viure quan només hi havia 7 o 8 cavalls d'aquells que havien fet feina tota la setmana i després el dissabte i el diumenge havien de ser la festa. Cavalls desbordats, desastres, eh? No hi havia la gent que hi ha ara, perquè si hi hagués hagut la gent que hi ha ara no s'hagués pogut fer. Perquè jo vaig veure sortir carrer, cavalls de la plaça d'aquí, cap en el carrer de Mirada del Toro, fins més allà d'aquí on hi ha la policia, sense aturar-se. Però eren unes festes molt agradables. Les dones feien les coques. Hi havia forns que cuien coques, anaves allà a fer hores de cola i cuien les 24 hores. Perquè si les coques eren les 12 de la nit que estaven per coure, es formia d'estar bé. Eren unes festes de germanor també molta que fèiem. Perquè tot es feia a casa, tot un ajudava a l'altre. I la gent, jo crec que tothom ho vivia molt bé. Jo per descomptat que li vivia. Jo sempre recordo mon pare, que he dit que anava de fer de so de recader a l'O, que per Sant Cristòfol, una canestreta que hi havia en aquell temps de una cosa així i així d'alta de llenya, que n'estreta que devia ser de fruita, supòs, me la dua plena de dolces, perquè venia Sant Cristòfol.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Les jornades de feina, com és natural, comencen amb la sortida del sol i acaben quan se pon. I canten ben xalestes, m'agrades coi olives, però és un art perillós. Germanets, aferreu-vos, que amb tot ves no compren vides. I que hem de fer, senyor, si hem de fer feina per guanyar-nos el jornal? I si no cantam, que mos queda?
2: No, sí!

0: Aquell estranger se les mirava fascinat. Havia vengut per un parell de dies i no s'hi volia quedar gaire. Però trobava interessants aquelles collidores que cantaven allò que li havien dit que se deien tonades de feina. Els pagesos d'aquelles terres eren majoria i feinejaven tot l'any en el camp, i la feina l'acompanyaven en cants populars. En van registrar moltes de tonades amb el seu magnetofon. Li deien que aquells cants se feien per fer la feina menys feixuga. A més, si ell s'hi estaria 10 hores de sol a sol i amb la boca tancada, pensaven a Catalina. També feien caliu. Totes cantaven plegades i marcaven el ritme d'escoí. Hi havia certa improvisació i, per què no, un pot de voluntat artística.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8è Menorca Dogfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

a Menorca de vacances, amb ganes de disfrutar. Les escales eren blanques, està molt il·lusionat.

0: Cristian.
1: Posa vi, Cristian.
0: M'encanta, m'encanta aquesta cançó.
1: Jo també.
2: No.
1: És tan menorquina i tan valenciana a la vegada que... I de res, bon dia a tothom.
2: Bon dia.
1: Tornem a ser aquí.
0: Bon dia, tots els dies pot
2: dir bon dia.
0: Això va aprendre ja fa un parell de programes.
1: Ja ho tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo avui, quan m'han dit fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerràvem de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
2: El futur.
1: El futur. I el futur, què és? Quan després de fotre mos de torró fins a school, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
2: Ens he d'adonar que la seva proposició de que l'any nou va ser desapuntar-se del gimnàs, perquè no hi anava mai.
0: Massa gasto.
2: No diré noms, però...
1: Clar, però...
2: Pensar, total, està bé.
1: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i es cap d'un any, es cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra, i acabes anant uns dies, i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de... Bro, en el gym avui farem unes sentadilles, em poses mancuernes, saps?
2: Bro.
1: I clar, jo vull xerrar amb vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
2: Xerrar bé, està bé, sí, perquè el gimnàs es valora, això, sí.
1: Clar.
3: Sí, molt.
1: Jo crec que és del que més es valora.
0: El nivell lingüístic del gimnàs és...
1: Sí, sí.
2: Bueno, no ho sabem perquè no hi anem. No
1: hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs.
2: No,
0: mai. Jo esport dins un lloc tancat on fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
2: Jo anava a la piscina, sí, però després no.
1: Suggerent no ho és, però s'ha de fer.
2: S'ha de fer, s'ha de fer, sí.
0: Sí, anava a fer una petxanga a futbol, anem a jugar a tennis, si, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols,
1: no,
0: si és per tu,
1: no,
0: aniria
1: no, no,
0: a bàdminton.
1: No, són de bàdminton.
2: Quants ho tenia d'aig?
0: Aniria a jugar a bàdminton.
1: No volem.
0: Però en el gimnàs...
2: En el gimnàs no.
0: En el gimnàs no. I organitzar una partida de bàdminton.
1: Perfecte.
2: Jo no puc tenir tennis. T'he d'anar al gimnàs. Sai greu, davant l'os. Uf, quin greu, com ho sap.
1: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
2: Sí, que no dic germà.
1: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro. Però clar, també podem emprar
0: hermano,
1: pany.
0: Hermano.
1: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company. O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
0: Ui, però si li dius nen te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
1: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
0: Ai.
3: Saps què?
2: No pot dir res.
1: No, en aquesta secció no es pot dir res.
2: No pot dir res.
1: Aquí jo som un petit dictador, aquí, que comença a marcar pautes, que podem dir, que no podem.
2: Supremacista.
0: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
1: Pes.
2: Ui,
1: és un pes.
2: No m'haig cap pes.
1: És un pes, exacte.
0: Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
1: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecam pesos.
2: Germà, anem a aixecar pesos.
1: No, pany.
2: Pany, anem a aixecar pesos.
1: Pany, anem a aixecar pesos.
0: Pany. Quant de pes aixeques?
1: Exacte. O quants quilos, al final aixecam quilos normalment, no? Igualment, penseu que si per cosa haguéssiu d'escriure, penseu que esteroide s'escriu amb es, perquè si escrivim amb am, ho referim a les del Principet, no? Per exemple.
2: Principet,
1: per tant, esteroide, si n'heu d'emprar, escriu amb es.
2: Vale.
1: D'acord? Esteroide.
2: Si ho hem de cercar per Amazon després. Per...
1: Exacte. Vale. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
3: No,
1: primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERCAT, que el TERCAT és un ens depenent de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben, o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin, o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'escrònut, no?
2: Cronut, hòstia! Que...
3: Jo vull saber què és escrònut, perquè
1: escrònut...
3: Anava a dir que era una espècie de donut.
1: No, és que escrònut era una mescla de croissant i donut.
3: Veus com sí?
1: Veus?
2: Escrònut. Com has deixat de gimnàs i ja estic xerrant bé. Sí. L'altre pot de torró de llema, sí, sí.
3: No sortim d'aquí.
2: Llema tostada, mos queda, que t'està en blanc, ara.
1: No, però bé...
0: Atenció, s'han menjat dues...
2: No,
1: aquí encara n'hi queda.
0: Bueno, n'hi queda, és de ser vergonya.
3: Jo no entenc de vergonya.
1: La qüestió, que el TERCAT... Una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercal es va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
2: Ah, sí?
1: Sí. Com i, per
2: Danone.
1: Tant...
2: Eh? Com Danone.
0: Toma, ja, ara te l'has marcada. Però, aquesta sí, bona, l'has aprendre aquí l'altre dia.
2: Es va.
1: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc. no sé què vol dir, però vol dir coses.
2: Incorporated.
3: Sí. Tinta.
0: Això, sí.
1: Sí, Inc. ho diuen tinta. No, però bé, no, per això el Tercat, per exemple, proposa...
0: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
1: Ciclisme de sala.
2: Spinning vol dir ciclisme de sala i estàs registrat.
1: Ciclisme de sala. No. Spinning és marca registrada. Tot i que en espanyol ho fan servir, però, clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala, que és això i no és marca registrada. Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres si haguéssiu d'anar al gimnàs, ja té pinta que no hi anareu, després en sol de mà sempre anau pel món i anau dient allà, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament, aquestes, saps?
0: A veure, ara te demanaré una cosa. Una altra vegada, tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen, estic esbraonat.
2: Esbraonat.
1: És bo,
0: no? No?
1: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent.
0: Cruiximent.
1: O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que us punxa tot, no? Però està esbraonat també...
0: Allà ho diuen... O sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
1: Igualment, per estar esbraonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera.
0: Braonera.
1: A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
0: De
1: però no farem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
4: Això és dels anys 80. Això no existeix, o sí? O sí?
1: Ui, sí,
2: jo en duc per sonar.
0: En Son Goku en duc. Sí.
1: Jo no vaig a córrer a llarga distància sense una.
4: I te poses braonera?
1: Sí.
2: Jo
0: una cinta pescap, i la braonera.
1: La cinta a vegades. La cinta a vegades, no. Braonera sí. Bé, també tenim... això, abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no.
2: Mancuernes
1: és com una barra d'aquest empès que agafes sí. I aixeques i baixes.
2: Aquelles que abans són
1: corbades. Exacte, és com un pes d'aquest en barra i...
2: Sí.
1: Però petit, d'acord?
2: Que diu, m'emmanyes.
1: Manuelles. D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? Saps que fan el terofili en barra llarga, una petiteta, d'acord? Set sentadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat també inicial, d'acord?
2: Ah, sí?
4: Squat.
1: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
2: Ocupes, squats. Sí.
1: Els squaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb B inicial i Q ho fem servir per dir sentadilles, d'acord?
2: Ok.
1: Què més tenim? Tenim ses dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta, clar, hi ha propostes que això m'agrada molt. Hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen, això no acaba de funcionar. Jo aquesta m'acostuma.
4: No, que aquesta hem de fer una campanya perquè...
1: Però...
4: S'accepti.
2: Dominació d'Àustria.
4: Vaig a fer dominacions.
1: No s'ha de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, però que ho dius en anglès i queda més bro, no?
2: Queda més bro.
1: I
2: germà.
1: I cool.
2: Cool. Estambul.
1: I això, en principi pres farien servir això. I poc més a dir vos, això, que quan us diuen això, peça per amunt, peça per avall, i no puc aturar, estic encegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat ho hauríem de canviar, que no, que farem pes per amunt, pes per avall, que no, que estic encegat, mida abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
4: M'encanta dominar.
0: A veure, sí, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
1: Els poliesportius de Mo, perquè jo som molt maonès i vaig en els de Mo.
0: Bueno, per n'hi deu haver més.
1: Sí, però... També som un tio...
2: Però és més barat, digueu. Ja
1: jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
2: Més barat allà i vas allà.
0: No, bueno, però...
1: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
0: Jo crec que tu...
1: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
0: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules. Hòstia. Per posar allà centrada. I si no te'ls diuen bé, pues no ets xerris, tio. No és panys, no, saps?
1: Si diré, si cas, que em facin un descompte. Si no, si m'aixerren malament, que me facin un descompte, no?
2: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenen mai en la meva punyeta de vida.
0: No, jo crec que nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
2: Espero que t'oients i t'oients. Per el que són jo, xaval.
1: Vamos. Jo vull creure que bueno, el percentatge d'oients dia 7 de gener s'anaran apuntant al gimnàs.
0: Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessiten.
2: Poc torró han menjat, per el que podíem menjar.
0: Sí. Amb una hora duis...
2: Mos fa vergonya. Ara,
0: amb una hora en duis dos de torrons sencers.
1: Però són tres.
0: I encara us queda una altra,
4: és de vermell, no?
0: Mira, jo ho recomanaré, bueno, recomana-la tu la cançó, que, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó.
1: Clar.
0: Que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
1: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havien de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Ah. Perquè amb una és en anglès. En català ho escrivim amb una.
2: Fitness.
1: Segons el Tercat.
0: Que te quedi clar amb una S, eh?

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Ràdio Far, la Ràdio Cultural de Menorca.

0: Bones! Això és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Truyol, glosador actual amb qui mos aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7es Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si s'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim.
2: Saltreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera, un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través desglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bé, tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, la Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etcètera. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provenients d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Xualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far. A continuació, escoltam a Moix, una cançó del seu disc del 2008, Els Dos Sols. No hi ha...

0: ¡Eh! ¡No son horas!
1: Chopper.

0: Qatar was lit. Semiotics of the kitchen. Tot dan.
1: Digas.
0: Ep. Mans hem.
1: Digas.
0: Com sents?
1: Sí.
0: Que sou a Sant Lluís? Que t'anava dient? Que avui farem sol i aigua aquest.
1: Vale.
0: I...
1: No, bueno, ho fas ara o ja ho faràs?
0: No, d'aquí una estona.

0: Ves, tu m'has dit que n'hi porto molt petitó. I ho deixes, t'esquitxarà, ho tapes, vale?
1: Vale.
0: I quan vegis que el tomàtic sigui una pasta,
1: Sí, està bé.
0: hi tires aigua.
1: Pues jo crec que l'haig...

saps què? Vaig anar a Madrid fa un parell de mesos, un mes, ja no me'n recordo, el temps no té gaire sentit. Però vaig anar al Reina Sofia, vale? No hi havia estat mai. Sí. Immens, immens, un edifici preciós. Cafenet, un desastre. Però vaig sortir en un pati que hi ha, allà, com una zona central. I en el mig, aquí hi havia una escultura, i aquesta escultura era mòbil, i el fet que fos mòbil la convertia en una escultura sonora. Però què passa? Que estava feta de metall, i el metall estava un poc rovellat en les zones articulades, llavors això el vent ho anava movent, i fotia un soroll meravellós.

Então,

0: convertit en arc sonor.
1: Aquesta escultura era de cop i volta una escultura sonora, encara que no hagués sigut concebuda com una escultura sonora.
0: Sí, que sent.
1: Sí, no sé si és que no ho van tenir en compte, que es rovellaria, si és que encara estava pendent de manteniment, però va ser una passada. Jo m'he quedat, clar, o sigui, l'escultura en si, sincerament, no hi havia gaire cosa. Però el so era brutal.
0: Era més interessant el so.
1: Era molt més interessant el so que l'escultura.
0: L'escultura. Clar, aquí en aquest cas, clar, potser no hi ha hagut un pensament a priori, no?, sobre el so.
1: Importa això?
0: No, jo trobo que no.
1: A vegades importa, però a vegades importa, no? Perquè, per exemple...
0: El que passa que, bueno, però fins... A vegades importa i a vegades no, sí. Sempre depèn un poquet del que s'estigui buscant, no? També. A vegades... Ara, jo crec que l'art sonor, tant si és a priori com si no, la base d'això em sembla que és el so i com es treballa el so aquest. Encara que sigui d'una manera potser aleatòria.
1: Això que penso és que és això, com a més fa un moment, no? El so està sempre present, no existeix el silenci.
0: Això ja ho va demostrar John Cage.
1: John Cage, què va fer John Cage?

0: Siamo compositors.
1: Ci saresti?
0: Sì, sta benissimo.
1: Beh.
0: Sono i primi compositors che comincia di ep. Perché non possiamo includere tutti i songs in una composizione musicale?
1: Clar, perquè no m'agrada que la música classifica, no? I diu, això val o això no val.
0: Exacte.
1: Potser aquesta és una diferència important entre la sonora i la música, que l'altre dia no sabíem trobar una resposta.
0: Exacte. Per això sí.
1: La sonora és inclusiva amb els sons.
0: La sonora és inclusiva amb els sons.

0: I que pot estar... Ai, posa't sal.
1: A sal ara o després?
2: No, després.
3: Vale.
0: I ja ho sé, jo a vegades una hora o no tant,

0: Ah, bien, madame.
1: Si, hein. C'est ça là.
0: Si, mais t'as vu que j'avais besoin de vos oreilles, moi.
1: Ah, non, mais quand même, potser les baixo.
0: Vale, si. Ok, bé.
1: Si pot ser suavecito.
2: Vale.
3: Que no bulli, eh?
2: Que no, no de bulli, no. Vale, vale.
3: Per això ho tinc en el mínim, perquè se'l bulliria.
2: Vale. Vale, vale, vale.
3: Això no té res més.
2: Vale.
3: Que aixequet.
2: Dios, i
3: dona. Dios, Dios, Dios.
4: I la sal, mona?
0: Sí.
4: Li poso sal?
0: Sí.
4: Quanta?
0: Sempre no molta, perquè això, ja saps, es pot posar, però es pot treure.
3: Que no bulli, eh?
1: Ja
0: està? Sí, jo crec que sí.
1: Pebre?
0: No.

Mm-hmm.

Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.

Hola, som de Magda Timoner, que com sabeu, junt amb la Gaby Micio Levicius, feim el programa Arizones per Radio Far. I, bueno, avui no podem estar tots voltros, però volíem aportar en aquest programa comentant una anècdota que bueno, que la sortida, la gravació del primer programa d'Arizones va ser bastant complicada. Per un costat, perquè teníem, bueno, érem inexpertes en el tema de la ràdio, i per l'altre, perquè la nostra capacitat tècnica era també un poquet limitada. Vam haver de gravar el primer programa, bueno, sobretot les parts de na Gaby i jo, fins a 3 vegades. Una, perquè, bueno, perquè no estàvem convençudes d'haver-ho fet amb la intenció i el to que volíem. L'altra, perquè tot i que estàvem a la ràdio i pensàvem que teníem tota la maquinària en marxa, doncs no hi havia ben connectada la taula amb els micros. I vam estar 2 hores gravant i no es va gravar. Però a la tercera va anar la vençuda. I sí, després d'allò ja no hem tingut a tenir, no hem tornat a tenir cap pega gravant ràdio. Res, que vagi molt bé el programa d'avui. Moltes gràcies a totes i a tots per escoltar-me sempre i visca la ràdio.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta. Perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Es gran.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a tocar...
1: Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, m'he quedat en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: El 2018, l'artista Xanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sabata.

La veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carit del meu jardí

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Calen Torqueta és una petita meravella natural. Dos discrets barrancons del sud menorquí conflueixen en un mateix punt i formen una platja bifurcada a arena clara, aigües turqueses i vegetació alta fins la vorera del mar. Un indret que combina la característica idíl·lica per a la promoció turística amb la idiosincràsia d'un espai icònic per a la defensa territorial de l'illa.
2: Època de muda. Capítol 4. Tovalloles a l'arena.
1: A principis dels 70, la propietat de la zona va promoure la seva urbanització. Eren temps d'administració centralitzada. El Ministeri d'Informació i Turisme va declarar Calen Torqueta com a centre d'interès turístic nacional. L'aposta era clara. A la propaganda de l'època s'anunciaven centenars de parcel·les, carreteres, enllumenat, aigua corrent, clavegueram i fins i tot una platja artificial. Però recursos administratius, iniciatives cíviques i institucionals es van sumar per defensar el racó encisador. Avui és una zona protegida per diverses legislacions. Sens dubte, una gran victòria. Malgrat tot, altres realitats s'imposen i ara s'hi pot arribar en cotxe fins que s'omple l'aparcament, però també en busca d'hora. O amb bus nàutic, que surt d'urbanitzacions properes, o amb barques golondrines amb més de 100 usuaris, o amb vaixells particulars, o en taxi, en moto o en bicicleta. Per això aquesta joia de la corona turística pateix tot l'estiu una pressió diària del doble o el triple que l'establerta als instruments de regulació. Arribar-hi a peu de matinada és un regal. Baixar sota el bosc de pins i alzines en la penombra de les primeres llums retorna l'apreciada identitat calmada que acull els caminants amb una bellesa serena. A prop del mar, les arrels superficials s'entrellacen amb les roques emergents, com els dits s'agafen per subjectar-se a una superfície. Els barrancs arrepleguen aigua des de temps immemorials. Una vasta zona acull les pluges i els desplaçaments soterrats de l'aqüífer i tot es canalitza cap a un mateix punt. L'antiga sínia dona testimoni d'aquest valor subterrani, invisible però indispensable. Com una confluència similar, arriba gent diversa que vol sumar-se per construir coses comunitàries. Aquesta voluntat és, com l'aigua amagada, un valor críptic, subjacent, però igualment essencial. Venen a fer coses que només es fan si hi col·laboren molta gent. Dotzenes de tovalloles es distribueixen amorosament sobre l'arena i configuren un mosaic amb el nom de l'illa estimada. Les persones s'asseuen sobre la platja. Individualment passarien desapercebudes. Però en seure uns vora els altres sorgeix el producte col·lectiu, on cadascú resulta indispensable per anar conformant, com a baules, un text que només es veu des del cel, però que dona la volta al món. Haurà estat l'únic dia de juliol en què la pressió humana s'haurà ajustat, durant unes quantes hores, a la que hauria de ser diàriament. L'incompliment que cal corregir és aquest. Calen Torqueta petita, a tu qui et puarà la teva dolça pau? Un grapat de cors joves han respost al poema de fa dècades. Entusiasme i experiència s'han ajuntat amb la fràgil rosada i han construït un altaveu per als reptes actuals. Una família d'ocells capsotis acompanya la trobada. Canten el seu reclam. Es mouen sense problema entre la gent dibuixant ràpides formes a l'aire mentre capturen mosquits gairebé invisibles. Avui, la natura sembla agraïda.
2: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda. I que és la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

0: Hem escoltat una cançó de Moix, del seu disc del 2008, Els Dots Sols. Ràdio Far. Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar sa calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, sa feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a encalar. I així s'atraien un sobresol que pues, ajudava l'economia familiar. Era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar, emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tots que donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mà. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador del gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mà. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podem recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal del fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en el fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta hem recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mà i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb el temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mà, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar desde la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Clastro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

perquè en recordis. Quan faci fred seré la flama.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

dia que te'n vagis, amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré, sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes,

história cada dia diferente. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

que el llum no es pot sentir res. M'he perdut dins els meus pensaments, lluny de tothom.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

dos plecs. Tres plecs. Un plec, dos plecs, tres plecs. El vestit te'n fa campana. Giro el temps i ja em marejo.

0: tres plegues.
1: Un plat, dos plats, tres plats. El sopar és a la gelera.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Amics, amigues, molt benvinguts en aquest tercer i darrer programa de Sagramola per seguir fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. Acabarem aquest recorregut amb en Ramon Saura, amb en Xanti Gordi i el Jazz Duit, amb en Tuamala, amb Esberlat, Xavi i Llanes, tot un luxe i tot un plaer compartir aquestes edicions amb tots vosaltres. The long and winding road
1: that leads... Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Bueno, a veure, pregunta obligada, preguntes obligades. Quin és el secret per guanyar tant?
2: Jugar molt.
1: Bueno, i jugar mínimament bé, també.
2: Sí, bueno, imagino,
1: no? Perquè jo he jugat molt i no m'he guanyat mai.
2: Home, hi ha que jugar. El primer és jugar. Per exemple, en David, per exemple, s'ha dedicat més a les ensenyances dels escacs i no tant a la part competitiva perquè no disfruta tant. Ell disfruta més ensenyant, doncs, bueno, doncs lògic. Això fa que jo guanyi més, perquè, clar, si ell jugués, jo m'ho tindrien de repartir els campionats. Bueno, cara que orgulloso, curiosament jo només he coincidit dues vegades en el campionat de Menorca amb en David, jo he guanyat els dos campionats.
1: Jo record...
2: Encara que una partida ell me va guanyar quan, abans d'anar a Barcelona a estudiar, quan tenia 17 anys, però jo vaig fer campió. I després van coincidir en un altre campionat de Menorca, jo li vaig guanyar i vaig fer campió.
1: Jo record un que es va jugar aquí, la darrera ronda es va jugar aquí, que tu la darrera havies demanat bai, i en David i na Mònica...
2: És aquest.
1: En David i na Mònica... Els qui guanyés dels dos quedava primer i van fer taules.
2: Correcte.
1: I tu,
2: a veure, jo vaig demanar bai i...

0: home, no perquè volgués, jo m'havia apuntat en el campionat d'Espanya Ràpid, que es feia a Barcelona, i jo me n'anava a jugar al campionat d'Espanya Ràpid. I va coincidir en la darrera ronda del campionat de Menorca. Jo li vaig demanar a la delegació si m'ho podia canviar, me van dir que no. Pues vaig demanar bai i me'n vaig anar.
1: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
2: El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de l'urgència informativa, explicarà com un treball fet des de l'urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre, a les 7:30, al claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Aquesta vegada ho proposam des d'una perspectiva diferent, perquè normalment estem xerrant de temàtiques específiques que mos ajunten, però avui tenim amb nosaltres una persona molt especial i tenim ganes de xerrar amb ella des de sa trajectòria. Tenim així una de les veus més personals i també icòniques de la nostra música, unes veus segurament de les més consolidades del panorama musical. Bon dia, Anna Ferrer.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, emocionada.
0: Que bé, estem molt contents avui que estiguis aquí amb nosaltres, perquè, bueno, ja ho hem explicat, aquesta veu que ha recorregut no només Menorca, que s'inicia i veu de Menorca, i s'ha projectat per tot.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: Bon dia i alegria. Seguim aquí en aquest cap de fibló, el programa punk de Menorca, i avui tenim un convidat excepcional. Una persona que ens contarà coses molt xules, perquè és història viva del punk a Menorca, del punk, del hardcore i dels primers grups que van començar a fotre una tralla diferent en directe. David, bones.
4: Hola, bones.
3: Com estàs?
4: Molt bé.
2: Pele Punk Autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Garau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril al Vi, la cançó que obre el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc us aniré contant la història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu endinsar-vos un poc més dins aquestes cançons d'un disc que ha fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores per no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que en qualque moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de sa vida i de ses emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Lara Pons, benvinguda finalment a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Què tal?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Bé, estem aquí un poc a l'hora. No us contarem com estem de cutres, però aquesta entrevista l'havíem de fer avui, sí o sí, així que estic per content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja m'ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que m'ha fet ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a això, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer això. Tens qualsevol moment així, te recordes? Alguna cosa així? Sí,
1: sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora...
0: Ah, vale.
1: Allà te va donar per... De 8, de 9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, em vaig interessar que m'ensenyés quatre acords, i aprenguent a tocar la guitarra, doncs vaig començar a aprendre una cançó.
0: Vale.
1: I la vaig començar a cantar i em vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords. I a partir d'allà van començar a dir, ostres, doncs no us cantes malament, ostres.
0: Quina cançó?
1: Pues mira, la primera, un tros, no tota, la d'Oasis de Wonderwall.
0: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
1: I després va ser Stand By Me.
0: Vale.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
1: A continuació, una cançó de Bacon Radars del disc Keep the Lights Off del 2021.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, seguim en aquesta nova travessa per la mà de contes. I avui, tot i que ens torna a dur a terres colombianes, no ho fem pas per xerrar d'elles, sinó que ho fem per trobar-nos amb una narradora molt especial que ens farà un petit apropament, diguéssim simbòlic, a la tradició oral russa. Què sabeu de Rússia? Heu anat mai? Coneixeu a qualcú? Heu sentit mai a rus? Com deuen ser els carrers allà de les ciutats, dels pobles...

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, AC/DC o Highway to Hell, però és un tema d'AC/DC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de AC/DC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a... Digues,
0: perdona.
1: I vaig començar a AC/DC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La ràdio cultural
1: seguit
0: de Menorca.
1: A Radio Far, música d'arrel. Recorda les cançons de sempre i descobreix el nou folk menorquí.

0: Mira Llentrisca.
1: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
0: Bueno, començarem com no pot ser d'una altra manera amb una breu presentació de la trajectòria d'Anna Clara, per qui no la conegui. Anna Clara Garriga Andreu va néixer a Mó i es va formar en fotografia artística a l'Escola Serra i Abella de Barcelona i actualment curses grau d'arts a la Universitat Oberta de Catalunya. Fa feina com a fotògrafa i videògrafa autònoma amb experiència que aplica tant en projectes personals com en feines d'encàrrec per a institucions públiques i entitats privades com el Consell Insular de Menorca, la Fundació Tàpies o Tecla Sala, entre altres. Ha exposat els seus treballs a Menorca, Còrdoba, Argentina, Barcelona, Olot i Palma i recentment va guanyar el Premi La Poliver 2025 i Premi Biosfera a creació documental del Menorca Doc Fest. Evidentment, això només és un petit tast i no sé si m'he deixat qualque cosa que vulguis destacar.
2: No, crec que així està bé.
0: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Lluís Valtuenya i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dog Fest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de l'urgència informativa, explicarà com un treball fet des de l'urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al Claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far. A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar, fer curt, fer tard, competeix, preocupa't, has de guanyar, camina, no t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix. No siguis un fracassat.

0: Bon dia a tothom. Benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins el món de la música popular. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i s'escolta comentada de cançons, que cadascuna representa un món, com ja veurem també en el programa d'avui. Amb aquesta música mos atracam en el poble, que és d'on surt realment la música. Retornem en el poble, i do, allò que és del poble. I avui tenim un programa que és un poc especial per això que tractam. Dic especial perquè hem fet incís amb els programes que duim gravats, amb la música d'arrel, aquestes cançons que mos han arribat per diferents vies, sobretot a partir de la transmissió oral, però avui tractam un estil de música, el món de la música marinera i de les habaneres, que té un component un poc diferent d'aquesta música d'arrel. I avui, a més, tenim en nosaltres tot un referent amb aquesta música, que és en Tòfolmus. Bon dia, benvingut, i un honor que m'us vulguis acompanyar avui aquí.
1: Pues molt bon dia, molt content d'estar de venir.
0: Beníssim. Bé, deim això de l'estil perquè la música de les habaneres i la cançó marinera no l'encasellam del tot en això que deim de la música tradicional o popular o música d'arrel o com li vulguem dir, perquè aquesta música en un principi té com a característica principal que no té autor, o vaja, que en desconeixem l'autor perquè s'ha perdut en els annals dels temps mentre s'ha popularitzat, diguem, i la gent l'ha anat cantant. En canvi, aquesta tradició de les habaneres sí que té, és molt fàcil identificar qui és l'autor d'aquestes cançons. De fet, avui en tenim una mostra més que clara, que és en Tòfol, autor de bona part d'aquest cançoner que m'ho és tan conegut avui en dia. És bé, Tòfol?
1: Sí, això m'acosta es distingir entre la música popular i la música, diguéssim, habanera, la música de taverna i tal. Perquè jo tinc un concepte, que pot ser que no sigui correcte, que és que la música popular ve de poble i que és quan ja hi ha hagut una transmissió oral i una constància en l'audició dels anys. Per exemple, podem dir la novia del gendar, podem dir, per exemple, cap esmortar, que nosaltres no tenim ranxo ni cavall per galopar. Aquesta és una cançó que ja és popular. I, en canvi, per exemple, cap a romandre, que és una cançó que té una quarantena bons d'anys, pues aquesta cançó la podien classificar dins d'aquesta cançó melòdica, moderna, marinera i tal, i en canvi, ja quan jo la sent cantar per tant de grups i tanta gent que fins i tot ignoren que sa lletra sigui meva, jo ja tinc aquella satisfacció que me van dir una vegada és que quan una cançó passa a ser popular és la màxima glòria, entre cometes, que pot tenir un autor sense que sàpiguin de qui és la música.
0: Estic molt d'acord amb aquesta apreciació. De fet, és probable que mos trobem un poc amb un gènere, un estil de música que està un poc en la frontera entre la música d'autor i la música popular.
1: Clar, ja ho dius tu, la música d'autor és un que se coneix autor, i la música popular, pues, ara una cançó sobre Rosaret de Roses Blanques, una preciosa cançó, pues aquesta jo no sé ni de qui està feta ni que deixa d'estar feta.
0: Aquí va ficar molta mà en Deseado Mercadal, en aquest moment. Tot i que et cerques motiu aquest de Rosaret de Roses Blanques i si la mà tornarà tinta, el trobam a moltes altres lletres que d'Eivissa, de Mallorca, de Catalunya. En canvi, així com la coneixem avui en dia, amb aquesta música que tothom canta, té molt de Deseado Mercadal. I és un poc es queda aquestes cançons, no? Que sí, que si rasques tenen autoria, però han passat a formar part de l'imaginari col·lectiu de la gent. I jo crec que en el teu cas, això passa molt, començaríem a repassar quines cançons són d'en Tòfolmus, que el tenim aquí de viva veu i que avui és amb nosaltres a Ràdio Far, tenim el gust que sigui aquí. Doncs totes aquestes cançons són d'ell, no? I començaríem a repassar i els coneixem, no? I Escolta el vent, i Vell mariner, i Pregària marinera, i etcètera, i tantíssimes altres que coneixem i que que reconeixem. De fet, ets autor d'una de les més, l'he dit fa una estona, més reconegudes, que a més, és, si no vaig errat, la teva primera cançó, que és Escolta el vent.
1: Escolta el vent, sí, Escolta el vent. Jo me'n record que... Jo en aquella època jo havia anat per la casa de Menorca, de fet, festejava la filla del conserge, allà, així que em poc descansi, i que mos van casar i tal, i van ser la mare dels meus tres fills, i allà vaig conèixer en Gomercindo Riera, un magnífic poeta, que jo me sembla que no se li ha fet tots els honors que se mereix la seva obra, i és el que havia fet el primer festival de l'O. Mm-hmm. i del segon també havia fet la lletra amb el monasteri, i va arribar, jo vaig conèixer a casa Menorca un dia i em diu jo no vull presentar-me més, com que jo havia fet que algunes cançonetes que cantaven allà amb en Didac Monjo Júnior, uh-huh. i va dir, diu, tu que fas lletres de cançons podies fer, o presentar-li, i jo li vaig enviar, me'l va presentar i va dir, bueno, mándame una letra, i jo li vaig enviar la lletra d'Escoltes Vent. Uh-huh. Aquesta lletra estava dins una carta que jo en aquell temps, quan havia tornat a Menorca, festejava des de Barcelona, i jo dins, a vegades li havia cançonet lletres, i li vaig enviar aquesta, i em diu, sí, me gusta, diu, i és anècdota que em va dir, diu, falta el estribillo, i jo no sabia el que era l'estribillo.
0: Què és un estribillo?
1: El estribillo, i un dia anant en ses barques dins pel port, un dia que feia vent, i jo pensava... que li puc dir més en així que jo no li hagi dit en aquesta cançó, i vaig dir, sí, li puc dir mira el cel i escolta el vent, que en aquell moment, des de Menorca t'arriba, te dirà que tu ets la vida i el meu cos s'aliment.
0: Perquè en aquest cas, qui era Menorca i qui era fora?
1: Jo era Menorca i ella era,
0: I ella
1: fora,
0: era fora. Barcelona. Per tant, des de Menorca t'arriba aquest record.
1: Exacte.
0: Observem com aquesta anècdota, anècdota real, no? Arriba a l'Airetse com a gran frase de l'imaginari col·lectiu de tot Menorca, mira el cel i escolta el vent, no? Anem a escoltar la cançó i després en farem un comentari, perquè és una versió molt especial que hem recollit per aquí, perquè tu ja has anomenat el Festival de l'Aior, i tindrem ocasió de xerrar-ne, perquè segurament és una fita que té bastant a veure amb l'evolució posterior d'aquest gènere.

0: Molt bé, preciosa cançó, eh? Sí. Gran inspiració.
1: Si no ho fos, no hauria durat tant d'anys.
0: Aquesta cançó que hem escoltat, bé, que encara estem escoltant de fons, en realitat és una versió que es va gravar en directe, es poden sentir de fet de fons els aplaudiments del públic, en el Teatre Principal l'any 2010. És en Lluís Cintes, el solista principal, acompanyat del trio Arrels de Menorca, i veiem també alguna col·laboració, per exemple aquí hi ha en aquesta cançó en concret un contrabaix que el sona amb Ben Mercadal. Però aquesta cançó ha estat versionada per mil grups. I, de fet, feien referència fa una estona en el Festival de l'Aior, que és allà on va sonar per primera vegada, perquè el Festival de l'Aior, d'alguna manera, té un paper bastant important en la represa un poc d'aquest estil, no? De la cançó marinera, la música venera, perquè hi ha un vincle entre aquesta cançó d'autor, que era, diguem, el certamen, amb el procés de popularització de totes aquestes cançons. Per tant, m'ho recorda molt aquesta música lírica, la cançó lírica típica dels anys 50, 60, i com a poc a poc van derivant amb el vincle aquest amb la cançó marinera.
1: Sí, mira, aquesta, la música de Ortega Monasterio, resulta que Monasterio, pues, és la persona de vegades més popular al món de la manera, però el que ha fet ell molt bé eren balades, balades, i aquesta és una versió estupenda que se va fer. És una cançó que si ara l'any que ve farà 60 anys. I el més important d'aquí és el que dèiem al començament, és la transmissió oral que hi ha hagut amb aquesta i amb altres cançons que els canten durant molts anys, per exemple, en Escau, i que molta gent l'ha presa, no perquè no hagi escoltat la música del disc, sinó que és com ha fet
0: perquè la sentida en els bars, la sentida en les trobades, i allò de és una cançó d'Ortega Monasterio i sí. Tòfol Mus, quasi podien, molta gent no ho coneix.
1: Podien dir que jo al cap dels anys, amb la bona relació que tenia amb les persones que feien la selecció de jurat d'aquest festival, Amics de Laurencs, me van dir, diu, van dubtar molt en que aquesta cançó la matessin perquè era la primera que van admetre en català.
0: I va ser... Dins del festival, eh?
1: Sí.
0: O sigui, majoritàriament eren cançons en castellà i aquesta va ser la primera en català.
1: La primera en català.
0: I va tenir la fortuna que va tenir.
1: Sí, perquè primer la va registrar Marcos i en... Primer en Manel, en Marcos i en Todo, després, més endavant, ja de tots la gent que ja l'ha cantada, en Joan Pons, en Joan Pons,
0: els de Cintes, Arrels de Menorca, els Sis de Ponent,
1: la Gassa i tot això.
0: Sí, gran quantitat de grups. Clar, s'impulsa aquesta cançó marinera ve donat per l'eclosió de molts de grups de l'època, no? I clar, això fa que el procés sigui un poc aquest. Els grups canten les cançons que tenen aquesta tradició que ja ve de la música lleugera i la popularitzen, no? I és un poc el que passa amb un dels grans grups, perquè si hem de xerrar de grups, no és el primer, però sí que segurament és el que té més transcendència, que és el que passa amb els Parranderos.
1: Sí, jo, que, a més, aquesta cançó, jo no tot sol és la repercussió així que ha tingut, sinó que és la primera que vaig fer amb en Monasterio, i que si jo, sense aquesta cançó, jo tal vegada possiblement no m'hagués animat i tindria centenar de cançons que tinc escrites entre música enregistrada directament i actuacions. Va marcar en Monasterio aquesta transició que podíem dir de la música folklòrica i popular, que era molt reduïda, que se cantava, a obrir un ventall de cançó més balada, més melòdica, més moderna.
0: Molt bé. Jo m'agradaria fer-me ressò d'un article molt interessant. De fet, em vull fer ressò d'una revista que es diu Papers, que edita l'IME, l'Institut Menorquí d'Estudis, i dins el qual hi ha un article molt valuós que xerra precisament sobre les habaneres i aquest estil de música. I I això que estem xerrant en aquest article, ben explicat, molt millor que nosaltres, marca com a tres grans elements que conflueixen, no? I a Menorca eclosiona tot aquest estil de música gràcies a, per una banda, el que representa Ortega Monasterio, per una altra banda, la tradició que existia a Menorca, que existia més que segurament altres bandes, i això fa que se venera aquest estil de música prengui tanta importància a l'Empordà i a Menorca. Per què aquest lligam, no? I no a Mallorca i no a altres zones de la costa catalana, per què només a l'Empordà i a Menorca? I és perquè Menorca existia des de molts anys enrere, estem xerrant des del segle XIX enrere ençà, de la tradició d'escant líric a través de ses corals, no és casual que tinguem un carrer Josep Anselm Clavé, Amor, per exemple, els cors derivats de Clavé, que són cors obrers que es feien a les fàbriques, aquesta tradició que existia a Menorca d'escant líric fa que pugui arrelar això més, i la eclosió que representa Ortega Monasterio en s'obertura cap a aquest estil de música, i el tercer peu que explica aquest article és precisament l'existència d'un altre gran lletrista, que és Antoni Fulmus, que el tenim aquí.
1: Gràcies. Però m'agrada molt això que deies ara, perquè hi ha la relació en Catalunya i Menorca, perquè hi ha una cançó, per exemple, Un senyor de Montunruc, que hi ha cançons que ens pensam que són purament nostres de sempre i que potser han vingut. El que passa és que després del que deien, la transmissió oral se pot haver fet més popular a un lloc que no a un altre, però el naixement de la cançó pot ser a un lloc diferent on s'hagi fet popular.
0: Jo crec que això és una cosa que passa amb una cançó, i crec que tu m'ho corroboraràs si és així, amb una de les cançons més reconegudes quan xerran de música menorquina i música marinera, que és la balada d'en Lucas, pretesa com a cançó menorquina d'arrel, i resulta que és d'Ortega Monasterio, però està feta quan Ortega ja no vivia a Menorca.
1: Exactament, exactament. En Ortega Monasterio va conèixer a una persona que li va explicar la seva història, i efectivament la història que va contar és d'una persona que era un pescador i que tenia i que se va enamorar d'una gent del nord, i se'n va anar i després va tornar, o quedem popularment en seqüentes les cames.
0: I el pescador no era de Menorca.
1: No és de Menorca. Jo una vegada vaig conèixer a l'escau una persona que se va trecar i m'ha dit, jo som els qui el vaig inspirar la cançó no té cap monestir. I era d'haver, i jo no m'ho vaig acabar de creure. I li vaig dir, un dia xerrant amb el monestir, li vaig dir, i tu coneciste perquè xerrava en castellà, tu coneciste a Lucas? Sí, diu, però no se llamava Lucas. Diu, per què posiste la balada Lucas? Diu, perquè en aquella època se va posar allò que dius Lucas, hasta luego Lucas, i li va posar la balada d'en Lucas.
0: Si us sembla, anem a escoltar la balada d'en Lucas. Demà, també ho insinuaven, d'un dels grans grups que eclosionen dins del panorama, que són els Parranderos.

0: que bé que cantaven els parranderos.
1: Jo ara estava pensant el mateix. Els escoltava i deia...
0: És difícil d'agafar. La primera veu de Nilario és
1: absolutament autèntica.
0: El que jo penso que la cançó aquesta, una de les certificacions que és una cançó escrita fora de Menorca i fa molt d'anys, perquè si en Monasterio l'escrigués ara, l'any 2015, a Menorca, començaria la lletra d'una altra manera. No diria jo tenia una caseta vola al mar, sinó que diria jo vaig vendre una caseta fora del mar.
1: Molt bé. Sí, senyor. I això que diu, jo tenia una caseta fora del mar, no diu de vora la mà.
0: Sí, no? Sí, sí.
1: I es dona que, compte que sí, efectivament està feta fora de Menorca. No?
0: Sí,
1: però apropiada per el poble com si fos la cançó més menorquina del món. I això ho trob també un procés fantàstic, no?
0: Això que dius és una cosa que a vegades és la mà i la mà a la sense que volia formar-hi l'empre segons com t'aves nombre de síl·labes d'una cançó.
1: Bueno, això també passa.
0: Vora el mar és tota una síl·laba. Vora la mà
1: és una síl·laba més. I això compta molt a hora de fer les cançons. Perquè sé que en Tòfol és molt primirat, jo també tinc bastantes manies amb això, en que les síl·labes tòniques vagin dintre de les notes fortes del compàs. Perquè si no, després m'ho trobam segons quins disbarats.
0: Jo tenia una caseta vora la mà.
1: I ja no queda bé. Molt bé. Fixem-nos que els parranderos... sí que van ser un dels primers, però quan van eclosionar, quan van tenir el seu màxim apogeu, diguem, ja hi havia hagut altres grups que ja n'havien fet la seva, perquè ells els 66 ja gravaven un disc, però que estava... cantat sobretot en castellà, amb un tipus de cançons com algunes ranxeres, boleros, aquesta música lleugera, melòdica, amb molt de ritme sud-americans, que estava molt de moda en aquella època, però quan van triomfar va ser quan es van decidir cantar precisament aquestes cançons, cantades en català.
0: Sí. I... Ciudad de Mahón.
1: També, clar, després hi havia aquestes com Ciudad de Mahón i tantes
0: i
1: altres.
0: I Margarita, que lindes
1: eren...
0: un mar.
1: Exacte, eren... aquestes eren cançons en castellà, però en temàtica menorquina, que era un poc espont, i després de definitivament, la temàtica menorquina, cançons pròpies, lletres en Tòfol, Monasterio, i cantades en català, quan van arribar molt en fort fins l'any 96 o 7, crec que van actuar, vull dir que van estar molts anys a la palestra, a més, però és una trentena d'anys actuant, amb alguns canvis de components, però el nucli principalment és mateix.
0: Sí, sí. I molt sol·licitat, i molt popular.
1: No només a Menorca, van actuar a Calella en aquest festival.
0: I per televisió, cap als anys 60 i pico van participar a un concurs de televisió, després també van anar junts a un programa d'en Joaquim Maria Puyol que vostè pregunta, també van gravar, va ser una gravació molt polida.
1: Molt bé. Un grup que va quedar un poc eclipsat segurament per l'eclosió dels parranderos, però que aquí l'hem volgut recuperar perquè tenim molta vàlua, també és més o manco de la mateixa època, van començar molt prest a gravar. Era un duet que es deia Marcos y Tolo, que també feien algunes cançons en castellà, aquesta música melòdica, però que prest es van diguem, abocar cap a aquesta música marinera, menorquina i habanera. I escoltarem ara una cançó de Marcos y Tolo, aquesta precisament també és d'en Tòfol Mus. És una cançó que en Tòfol Mus explicarà un poc s'història. La cançó es diu Ets com una altra Menorca. I què passa amb aquesta cançó, Tòfol?
0: Amb aquesta cançó resulta que cap a l'any 67, 68, així, em va telefonar en Rafael Timoner, que va ser Bala de Mont, Pau Descansi, i era el gerent de Catissa, i Catissa volia treure un disc i em va dir, diu... Que volien que fos una... que anava a rebuf de set si t'escoltes vent i va dir que facis una cançó. Jo li vaig fer una i li vaig enviar la lletra de... la vida d'un barguiner, l'avi meu va morir trist, a pesar que...
1: La va considerar massa trista.
0: És a dir, perquè saps per una felicitació de Catissa per Nadal. I jo vaig dir, doncs jo en faré una altra. I vaig fer aquesta de Ets com una altra a Menorca, i en Desial de Mercadal va posar una música fantàstica i la lletra va encaixar, no vam haver de repassar res.
1: El
0: primer que la va gravar va ser en Daniel Clavero, que havia estat, tenia la tanca de Sant Lluís, I bueno, pues després va agradar molt i el primer any estava damunt un disc de cartó d'aquests i el segon any ja van posar un disc de vinil. I
1: que curiós que una fàbrica es dediqui a fer discos, això és bastant impensable avui en dia.
0: És que en Timoner tenia molt bones idees.
1: S'ha de dir que aquí es podria fer un petit parèntesi, que és que quin impacte tenen les fàbriques, el moviment fabril, en sa creació de música. I abans en xerraven, no?, dels cors claver, allò que feia era agafar els obrers perquè poguessin cantar. Per tant, l'impacte de sa música amb el procés de ses fàbriques té la seva relació.
0: Allò que diu dels sabaters de banqueta que cantaven.
1: Exactament, exactament. Tot això hi va molt lligat. Escoltem, per tant, Ets com un altre Menorca, lletra d'en Tòfol Mus i música de...
0: José Luis Ortega. No, perdona, d'en Deseado Mercadal.
1: Deseado Mercadal. Ets com un altre Menorca, de Marcos i Todo.

0: Bueno, i la cançó segueix i nosaltres xerrarem per damunt. Interessant, també aquest, sí, aquest testimoni.
1: Està molt ben
0: interpretada.
1: Molt ben interpretada.
0: De fet, avui hem triat un registre de cançons que no estan, diguem, digitalitzades, sinó que conserven el so analògic de les gravacions de discos i els cassets. Sí, en aquella època, en l'època dels cassets, que els cassets començaven a discos, sí, també, les dues coses. Hi ha un element que m'agradaria fer observar, que ens estem movent molt amb com ho diríem, amb un àmbit més llevantí de Menorca. Hem xerrat del Festival de l'O, hem xerrat dels parranderos, que eren bàsicament del castell, ubicats a Cales Fonts, amb el Mont Pescador. Marcos i Tolo eren de Mo. Segurament no és casualitat, en Tòfol Mus és fill d'Esport de Mo, la costa d'en Reinés és el mateix Reinés que el segon llinatge d'en Tòfol Mus, Reinés, la costa que puja, diguem, des de sa casa Reinés, que també és de sa família d'en Tòfol, cap a Dalmó, davant sa sirena, per aquí sa sirena aquella de Mo, davant hi ha una costa que es diu costa d'en Reinés, i Ortega Monasterio va venir a recalar precisament a Mo, perquè recordem que Ortega Monasterio era militar. I gràcies a aquesta coincidència ens trobam que es va forjar tot això, i tot això passava a la part de Llevant. Llavors, això passa que els primers grups i les primeres manifestacions es moguin sobretot més a la banda de Mo. Mo, el castell, i poc a poc a l'O ja, bueno, tenim en Arcadi, que era darrere el Festival de la Llor i tot això. Però bé, això no vol dir que Ciutadella també en aquella part no s'anés fent ressò. De fet, el grup CPEP en els seus inicis té algun, no totes les cançons, però algun track, com per exemple Xerren d'Esmortar, ja és Esmortar gravat en el disc de CPEP. Per tant, el ressò aquest hi és. Volíem un remarcar-ho perquè és un poc els orígens, però al final acaba respondint a tot Menorca.
1: Sí, sí.

0: I després va continuar amb altres grups, i aquí tenim Xalandrí, Xerrodes Redesvents, aquests grups. I segurament el grup que més eclosió va tenir Ciutadella amb aquest estil de música arriba ja en els anys 90, perquè aquest és sobretot Sis de Ponent.
1: Fantàstics.
0: Sis de Ponent, jo crec que és un grup que se'ls ha de retre també un homenatge per la gran feina que van fer. Hem de destacar la feina musical que hi ha darrere amb en Pere Guimbau. Pere Guimbau, sí, és un guitarrista excel·lent, que treballa molt en jazz, també és professor de SESMUC a Barcelona, i aquest bagatge musical el va transmetre, diguem, a la creació de la música amb el Sis de Ponent, que comptava amb unes veus espectaculars.
1: Espectaculars encara ho són.
0: Ho són. Sí, sí, sí.
1: I a més aquella cosa que dius, bueno, és que hi ha persones individuals que han cantat, o com la Joana Pons, han cantat a un i tal, però allò són sis, i tots sis
0: a la perfecció.
1: Sí, sí. Jo me'n recordo la darrera vegada que els vaig escoltar, i els hi vaig anar i els hi vaig dir, i quan cantau tanc els ulls i sent les sis veus diferenciades.
0: Sents el baix aquell d'en Ricardo, que és absolutament inconfusible. El tenor allà dalt, tots els contrals, els barítons, en Gavi, que tu la veu principal de tenor, està molt bé. Escoltem una cançó de Sis de Ponent. Ells també van gravar els grans hits, van gravar La Balada d'en Lucas, van gravar Escolta el Vent, van gravar Na Nena, És com un altre Menorca.
1: I versions que van fer de cançons espirituals.
0: Exacte.
1: I van fer
0: I fan aquella cançó de Macarella, que està ambientada en els gospels, la cançó de Sant Joan, que en el fons és una cançó country, de Kenny Rogers. Molt bé. I amb el Gorrecuí aquí s'escolta d'una cançó que també m'ho permet vincular aquesta música melodiosa, vanera, marinera amb la música popular i amb la llegenda popular, i és el cas de Ciutat de Parella. Escoltem-la.

0: fantàstiques, aquestes veus.
1: Sí, aquestes veus fantàstiques. A més, ara estava pensant en la versatilitat de Seada Mercadal, per exemple, que va agafar Un amor a Menorca, que va guanyar la música del primer festival, però després també va haver cançons, diguéssim, recuint tradicions populars com Camí de Cavalls, com aquesta Ciutat de Parella, i que bueno, o Festes de Gràcia, que també
0: diguem que té tots els registres.
1: Té tots els registres.
0: De músiques més melodioses a músiques més d'infants, aquella de Jo tenia un pardalet, també és en Deseada Mercadal, sembla que és una cançó antiga i no també és d'ell. I sí, és cert, eh?

0: I, bueno, poc aquesta cançó representa aquesta feina, aquesta feinada que va fent Deseado Mercadal, sí, sí, en recollir melodies i també aportar, diguem, la seva feina d'harmonització i de creació de melodies
1: és,
0: noves.
1: És el que deien de la cançó popular. Exactament. Aquestes, per la temàtica i pels anys que estan fetes, podien dir, això és una cançó popular.
0: Sí, perfectament, perquè ja m'ho he acostat, però ho tenim apuntat, però m'ho he acostat Cebra, que això era de Deseado Mercadal. Segurament és dels autors que tenim aquí a Menorca, que més representa aquesta visió d'autor que fica en mà moltes cançons, popularitzant melodies
1: i sarsueles,
0: i que deixant de saber que són d'ell. Arribam ja a l'estram final d'aquest programa i ho fem recordant un grup que crec que no existeix ja, que és el Trio Arrels de Menorca. Ho van deixar relativament fa poquet, però ells fins fa dos dies, que diguem, actuaven, i ells quan van néixer l'any 2000, crec 2002, 2003 aproximadament, o 5, ara no m'ho fagueu dir perquè no me'n recordo exactament, en certa manera reivindicaven un poc de continuadors de la feina dels parranderos. Els coneixien personalment, són del castell també, com ho eren els parranderos, molt vinculats a Cales Fonts, en el món mariner del castell, i a més el format de trio, com són ells, en guitarres i veus, també els permetia fer aquest joc, i per això volem acabar aquest programa interpretant una cançó que va fer Arrels de Menorca.
1: Sí, així és com tu podies dir que, i dius que els Arrels són hereus, diguéssim, dels parranderos. Sortosament hi ha un grup que jo li auguro molt de futur, que és els Entonats, que hi ha en Cacho, que havia cantat amb els Arrels, amb Pau Serra i en Gavino, i encara no han registrat cap disc, però que tenen unes...
0: Segurament estaran en camí, perquè fan repertori. Són del castell també, que de Sant Jaume sonen.
1: I tenen tot un programa d'activitats d'aquest estiu que jo recomano, perquè canta molt bé i tenen un guitarrista fabulós.
0: Molt bé. I una cançó que escoltarem és Pregària Marinera, que en Tòfol també m'ho explicarà, una anècdota curiosa d'aquesta cançó.
1: Sí,
0: que també és lletra d'en Tòfol.
1: Sí, cap allà l'any 87, quan te va venir al monasteri amb els parranderos, perquè havien d'enregistrar la tornada a parrandera, i estaven enllestint totes les cançons, amb el mestre Ortega del monasteri, va dir, ara us vull a tocar la manera más antigua que yo conozco, que tiene 100 años, que es del maestro Tárrega, y que se llama, la música se llama tango, y es posa allà, ting, ton, ting, en la guitarra, ting, i jo sortosament ho vaig enregistrar. I li vaig dir, nadie li ha posat música, lletra d'aquesta música, diu, no. Dic, vale, jo no vaig dir res més, però és que d'una setmana ja li havia enviat la lletra de Pregària Marinera, prega mariner, si veus la barca sense patró, però no ploris, si per flaçada no vull sa terra, sinó mar brava, es cots escampi per mil onades fins a l'infinit del temps. I clar, i ell va tenir la generositat de treure una cançó que estava seleccionada, i va posar aquesta.
0: Seleccionada per anar al disc.
1: Per anar al disc.
0: I en el seu lloc hi va anar aquesta.
1: Des Parrandero, sí.
0: Perquè és cert que cada cançó té una història darrere. Totes, segurament alguna anècdota real que inspira la cançó.
1: Sí, és quan ja n'has fet tantes de cançons, el que me fan falta són els motius. Clar. Que siguin de feta. Mira, hi ha una cançó que sembla mentida, que quan estaven preparant per un disc de Arrels, que és la barca de suro. I aquesta barca de suro jo la vaig pensar caminant per la Gran Via de Barcelona, i vaig dir, cercaven temes de cançons i tal, i vaig dir, però tu quan eres el d'ofers les barques de suro, aquesta petita barca prevalenta, i a més tenia una bodega on hi guardava les il·lusions. O sigui que a vegades te surts un record,
0: apareix,
1: però generalment és quan
0: un tema de cançons,
1: és quan en in situ, perquè ja es deixaran amb una persona o per una cosa, per un fet que ha passat, pues que és quan te ves tot el muntatge de la cançó.
0: Anem a escoltar Pregària Marinera del Trio Arrels de Menorca.

0: è stato un testamento vitale.
1: Sì.
0: Penso.
1: Sì, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. La meva barca sigui sa tomba i espal i antena faran de creu. És un desig de morir enmig de la mà.
0: Sí, senyor.
1: Uh-huh. Per això es diu pregària marinera. Preguem tots.
0: Que els cots us campi per mil donades fins a infinites.
1: Ni enterraments ni res. A la mà.
0: A la mà.
1: Molt bé, bella cançó per acabar aquest programa. Vull agrair, Tòfol, que avui mos hagis acompanyat en aquest programa. Has donat tot una experiència de vida.
0: Jo a vosaltres, que m'heu donat l'oportunitat.
1: Molt bé. I res, gràcies a l'equip del programa, en en Cristian, en en Xec, en a Marina, avui en a Júlia, que la tenim darrere els micros. I recordeu que mos trobareu a Radio Far comentant les nostres impressions sobre la música menorquina i d'arrel, juntament amb altres programes de gran valor. I fins aquí, arrelats, espereu que us hàgiu sentit a gust. Fins la setmana que ve.

0: estarà com una plata.
1: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover. Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

han crescut unes flors.

propria via al tren. Han crescut unes flors malgrat la salabror del mar.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: de caixers. Puter mercenaris, només tu que per doblers. I que puter anar de quantos que puter jo de caixers. Puter mercenaris, només tu que per doblers.
1: Acabant d'escoltar a Pele.cautor amb una cançó del disc No Playa, No Beach del 2019.

i mallorquins. Mallorquins i valencians. Rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt enfora, carregues d'alegria i carregues de droga. Tots els policies guaiten ben atents. Ciutadella plena, plena de delinqüents. Tots els policies.

no se casen ni combreguen en l'ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar, fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tot és

0: delinquents. Ha intervingut tot un arsenal i això no és cachondeo, això és real. La policia local ha intervingut tot un arsenal i això no és cachondeo, això és real.
1: Agua a euro, Coca-Cola a euro, Fanta naranja a euro, Fanta limón a euro, Coca-Cola a euro, Nestlé a euro, Acuario a euro, la cerveza con alcohol mañana por la mañana, ¿sabe por qué? Pues no está.
2: Acabant d'escoltar a Pele Puncautor amb una cançó del disc No Playa No Beach del 2019.

d'acord no en som. Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

0: He arribat tard a Fornells. És el que té a subestimar el trànsit, que malgrat ser final d'agost, s'atura les carreteres illenques. A l'estiu, aquesta població, la més septentrional de l'illa, està ocupada per habitatges de lloguer vacacional, per xalets unifamiliars amb minyona incorporada, per senyors que duen polos de marca amb els colors de la bandera espanyola al coll i per llaüts d'una trentena de pams cap amunt fent polit el moll. Tota ocupada? No. En una casa humil situada al centre del poble, envoltada de restaurants en què formigueja el turisme de caldereta de llagosta, no necessàriament menorquina, convivint amb les indefugibles gelateries, les botigues de souvenirs i els supermercats turístics, habita durant tot l'any el protagonista d'aquest capítol de lectures retrobades. L'estiu, aquí, és tan intens que, per contrast, durant la temporada baixa, l'indret esdevé gairebé fantasmagòric. Si això fos el salvatge oest, amb les tramuntanades, passarien rostolls rodant pels carrers desertis de la població. No és difícil imaginar-ho. La casa en què gravarem el podcast és discreta, però amb molt de caràcter. Fa calor i humitat. Un ventilador, quixotescament, s'encarrega de combatre-la. La sala en què ens trobam és plena d'objectes relacionats amb les inquietuds culturals del nostre protagonista. A la paret, un parell de guitarres presideixen l'espai. En la composició d'aquesta mena de retaule barroc, fa les funcions d'altar un petit escriptori coronat per un ordinador portàtil. Per tot hi ha llibres, molts de llibres. És aquí on escriu el nostre convidat d'avui, Xec Ponsans. Bon dia, Xec. Moltes gràcies per acceptar la convidada. Som a Fornells i ens trobam a l'espai on escrius habitualment. Què m'ho pots dir d'aquest espai, d'allà on som ara mateix, gravant aquest podcast?
1: Bueno, moltes gràcies a tu per pensar en jo. Sempre és polit que qualcú pensi en tu. I també te volia donar les gràcies, felicitar-te per la iniciativa del programa, per aquestes lectures retrobades que ens dona veu uns escriptors i escriptores de Silla. I bé, sí, aquest és l'espai on escric, és el menjador de casa meva, amb totes les connotacions que implica aquest sintagma nominal, aquest casa meva. És a dir, no només és casa meva, sinó que també ha estat a casa meva. Jo m'he criat en aquesta casa i crec que els oients del programa deduiran els motius de com és que tinc aquesta casa, o es poden fer una idea, que aprofit per dir que m'hauria estimat més que aquestes condicions no s'haguessin donat i patir les dificultats per trobar un lloguer digne. Però bé, la vida ve com ve i hem de continuar. Però bé, com pots comprovar, és una casa petita, està plena de trastos i llibres per tot, que ara més o manco està ordenat, però en pocs dies tornaran a estar desordenats. I supos que aquest és un dels motius de com és que escric, posar ordre en el desordre. I supos també que és un dels motius pels quals he d'escriure contínuament. Perquè no es pot vèncer el caos. El caos és com l'univers, sempre en expansió. I respecte a la relació de l'espai en la meva obra, jo som integrant, militant de la literatura de jo i de l'experiència, així que aquest espai, tota la casa, sol aparèixer bastant el que escric. Si xerram de la novel·la de La mà tancada, es pot qualificar d'una autoficció, és a dir, que a partir de certs elements de no ficció, reals, com escenaris, es crea una història de ficció i a la novel·la aquesta casa està molt present. És quasi com si fos un altre personatge. La casa, la novel·la es descriu amb recorregut rutinari que faig cada matí, o també es descriuen escenes d'escriptura en aquest mateix espai on estic assegut ara mateix.

Creuant l'església i sortim a la platja de la Llagosta, una petita entrada de mar d'uns 5 o 6 metres de llargada, que quan era petit s'omplia d'arena, però que ara és tota de mags, desafavorida per l'esplanada que es va edificar al costat anys enrere. Hi ha un al·lot. M'estalona la barana de metall rovellat i l'observ. Deu tenir uns 7 o 8 anys, primet i de reganyols rossos. Desconec de qui és fill. Hauria de ser a l'escola. Potser és fill de qualque immigrant nouvingut que no entén una merda de la llengua. Detesta anar a escola i fa pena als pares perquè el deixin quedar a casa. No ho sé. De totes maneres, té qualque cosa familiar. L'al·lot ha excavat un forat entre el macà i amb un cubell s'atraca sigilosament a la mà, com si no la volgués molestar. Espera una onada que ompli el poal i la descarrega el forat. Llavors, repeteix l'operació. Un cop rere l'altre. Incansable. Quina gràcia que em fa. Espero que no s'endinsi dins la mà i si ho fa, que sàpiga nedar. Jo em vaig aprendre a aquesta edat i vaig estar a punt d'ofegar-me precisament en aquell lloc. Sort amb les teves coses, nanos. Et deix que he perdut de vista el ca. Vas a veure sa balena? Què? Em sorprèn la pregunta. Quina balena? Hi ha una balena encallada a sa bocana d'esport. Em diu amb la seva veu de globus que perd aire i deixant per un moment la seva tasca mitològica. Hi ha una balena encallada a sa boca d'esport, repetesc com un estúpid, incrèdul, adult. Sí, és una balena blanca molt grossa, tan grossa com tot aquest poble. I per això estem ara atrapats aquí. No podem anar enlloc. La mà està tancada.

0: Lectures retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però fugint de les obres que són novetat. Volem donar una nova oportunitat a títols, la lectura dels quals consideram totalment vigent i, per això mateix, recomanable. El nostre convidat d'avui juga, en certa manera, a casa. M'explicaré. Chuck Ponsanz és un forneller de tota la vida, això vol dir que des de 1979, en què va conèixer la tramuntana per primera vegada, exerceix de forneller. Aquest historiador de l'art de formació acadèmica era i és prou conegut en els circuits poètics i narratius menorquins, que no sé si són tan alternatius com afirma ell mateix. L'illa és la que és i allà el que hi ha, petit.
1: Sí.
0: Al llarg de la seva trajectòria ha guanyat algun guardó i ha estat a prop d'obtenir-ne d'altres en altres ocasions i ha publicat els seus textos en algunes obres col·lectives. Ara bé, si hem dit que Chuck Ponsanz juga a casa, és perquè la seva implicació amb l'esfar cultural és absoluta. Des de les zones de Ràdio Far, per exemple, és el responsable del podcast Biblioteca Freak, d'Escolta Prescriptiva, i també és col·laborador essencial de Porquetjades, el programa més canalla de l'emissora. A més, la Mar Tancada, de la qual hem pogut escoltar un petit fragment llegit per l'autor, és una novel·la publicada per Llentrisca Edicions, el segell editorial de Quilòmetre Zero d'Esfar Cultural, amb el qual manté un vincle indiscutible, ja que n'és un dels editors. Juga a casa, idò. Ara bé, que ningú no es pensi que el llibre que protagonitza l'emissió d'avui ho fa per una barroera maniobra d'autobombo, sinó que hi som perquè ens trobam davant d'una obra de pes que, com totes les que protagonitzen lectures retrobades, cal reivindicar a partir dels mèrits que tresoren. En un sistema literari en què una novetat sol sobreviure poques setmanes als mostradors de les llibreries, si és que arriba a ocupar-hi algun espai, 2 anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració en fas? Com veus ara mateix La Mà Tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar i crec que té raó. Si bé el meu cas i és de La Mà Tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, recorregut en aquests 2 anys, he de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La Mà Tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I, bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant en nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió. Quan es va publicar hi havia molta por com funcionaria, i ha anat bé, no? Tenint en compte que pràcticament la novel·la s'ha venut aquí a Menorca. Després, com a autors, volem que la nostra obra arribi a tant públic com sigui possible. Volem ser llegits i volem vendre. Una xerrada que vam fer a l'O amb altres editorials d'aquí de Silla, vaig dir que com a autor jo el que vull és forrar-me. Però ja som molt conscient de com escric, de què escric i on escric. No? El mercat és fora de Silla, és a Mallorca, Catalunya, València. Però, com a autors menorquins, és molt, molt difícil fer-se un lloc en aquest mercat que, com has dit, és salvatge i està saturat. Per això, haver publicat ja és un èxit. De totes maneres, jo crec molt en la novel·la, amb La Mà Tancada, i encara crec que pot passar qualque miracle, i som així, dir-ho, però, bueno, crec que pot passar qualque coseta d'aquesta que la dispari a altres àmbits de venda. I després, per acabar, també ja se pot saber com envellirà la novel·la, però bueno, això ja és qüestió haurem d'esperar un quants d'anys.
0: Passant-hi de tot seguit a parlar de la mà tancada del llibre i començarem obrint per la pàgina 55 on podem llegir el següent. Potser tenc por i sols no sé identificar que aquest és el tema central de la novel·la. Aquests mots metaliteraris lliguen amb la por al canvi, amb la por a avançar, que segons s'afirma la contracoberta del llibre és la temàtica principal d'aquest llibre. És, per lligar-ho amb el títol de la novel·la, la por a traspassar la mà tancada. Record que en una emissió de Porquetjades a Radio Far vaig citar uns mots de Jaume Verdaguer en què afirmava que els menorquins eren un poc com pitjallides, que no hi havia qui els desferrars del lloc on vivien. Bé, no sé si tot això que cap de dir lliga, si té un pot de cara i ull, si enfoca bé cap a on és o cap a quina és la temàtica del llibre. Fins a quin punt és aquesta por a la protagonista de la novel·la? No sé, vaig ben...
1: Sí. De fet, té cara i ulls, no? La primera pregunta que un autor s'ha de fer és... sobre què es vol escriure, no? Que va molt lligada a la següent pregunta, que és què vols dir? Hi ha novel·listes que aquesta pregunta se la fan a mitja novel·la i n'hi ha que ni tan sols se la plantegen, però jo crec que és una pregunta fonamental perquè es convertirà en una guia durant tot el procés d'escriptura. Triar sobre què escriure crec que ve donat o hauria de venir donat per qualque cosa que ens afecta a nosaltres personalment i que volem dir, compartir, no? Sent sincer, jo no tenia ni idea sobre què escriure fins que vaig descobrir una frase que no sé de qui és ara mateix, però que diu, per una primera novel·la escriu sobre el que sàpiga, no? I això em va obrir els ulls. Jo em conec a jo, conec el que me passa per dins, conec les meves emocions. Així que vaig triar una d'aquestes emocions, no? Aquest sa por, que jo no soc gaire valent. Però jo no volia xerrar d'una por monstruosa o còsmica, no? Jo volia xerrar d'una por quotidiana, com tota sa novel·la, no? Com has dit, aquesta por a canviar, a donar una gran passa a sa vida, a avançar... que és una por molt íntima, que de vegades fa vergonya fins i tot confessar que pateixes aquesta por, perquè no podem tenir por, no? Els homes, sobretot, no podem tenir por. I, bueno, els protagonistes de la novel·la comencen amb aquest objectiu de canviar el rumb de la seva vida, però a mesura que avança el llibre veus que va posant excuses per no afrontar aquest objectiu. Veus que té por, no?, a donar aquesta passa, però arriba un punt que aquesta por, en ser poc considerada, fins i tot per ell mateix, es va diluint entre altres pors, no?, com pot ser la por a la soledat, l'amor també, la comunicació, perquè... Això és molt típic de les persones, no? Oblidar els problemes afegint més problemes. I, respecte al títol, la mà tancada és un terme de navegació en història antiga que crec que s'ha emprat fins fa poc o al manco hi han hagut persones lligades a la mà que m'han comentat que l'han sentit, no? Emprar fins fa poc. Diu, és un terme que fa referència a l'hivern en contraposició a l'estiu, que, més que por, donat una advertència o una recomanació. És millor navegar a l'estiu. Esperar a navegar a l'estiu. I aquesta espera és el que es relaciona amb el protagonista. És un personatge que espera, que no actua, que està tancat en ell mateix. La qual cosa, el títol també funcionaria com una caracterització del personatge. Però, per altra banda... també és una imatge que crec molt potent, no? Que simbolitza el repte que s'ha d'enfrontar en el protagonista, no? Aquest abisme que ha de superar. I aquesta imatge d'una mà embravida, coronada per un cel negre i amenaçant, És el que donaria la por, més un manco.
0: És fer referència a protagonista d'aquesta novel·la. És de nom Martí Garriga, és un nom que podria existir perfectament.
1: Sí.
0: Un personatge força interessant, na Sabina Urraca, el pròleg, a la introducció, juga a confondre autor i personatge, tu mateix també has parlat d'autoficció, i ella afirma que Martí Garriga té la capacitat de ser una persona silenciosa i a la vegada una bèstia amb garres que es danya a si mateixa. Al contrari del que estableixen les convencions socials, aquest home, Martí Garriga, que és a tocar de la quarantena i somia a ser un escriptor d'èxit, no ha madurat, i aquesta paraula l'hauríem d'escriure entre cometes, perquè, bueno, jo crec que s'ha d'escriure entre cometes, perquè un dèter vol dir això, i viu sota aquesta pressió. Per què vas decidir que aquest personatge fos protagonista d'aquesta novel·la?
1: Bueno, estic molt content que hem pris força interessant, perquè precisament aquest era un dels objectius de la novel·la. No? Generalment se mos diu que un personatge és interessant per les coses que fa o que la novel·la és interessant per l'acció. No? Però jo tenia molt clar que volia explicar una història mínima i quotidiana protagonitzada per un personatge també mínim i quotidià. És un personatge que passaria desapercebut a sa vida, a sa vida real, vull dir. És un personatge que viure ja és un èxit. I, bueno, jo m'agrada molt dir que La mà tancada és una novel·la sobre un home que va comprar spa. I en aquest sentit, sa novel·la el que pretén, el que vol, és dignificar sa vida d'aquestes persones que no som protagonistes. Us ve a dir que tots, a la nostra manera, som interessants, som importants, o quasi tothom, perquè sempre
2: hi ha com a excepció.
0: Molt bé. Martí Garriga, més de protagonista, és també la principal veu narrativa, però no és l'únic personatge que trobem a La mà tancada. És a dir, no viu tot sol en aquest món, sinó que es relaciona amb una sèrie de personatges, i aquí hi ha també Eva, que és una antiga amant que ha tornat i en qui reincideix. Hi ha Alicia, la cambrera, que és segurament una possibilitat de futur. Hi ha Nacita, la germana, que aquesta sí que ha madurat, entre cometes, i mena una vida d'adulta, també entre cometes. Hi ha en Carlos, son pare, i fins a un cert punt la mare absent. Hi ha en Joan, que és l'únic amic dels que formaven la colla de joventut que tampoc no ha madurat gaire. Hauríem de veure què vol dir això de madurar o no madurar. I hi ha el seu ca, en Shackleton, que bé, són, de fet, relativament són pocs personatges, però teixeixen una xarxa de relacions interpersonals que jo crec que ajuden a entendre millor com és Martí Garriga, però també serveixen, m'imagino, per tractar com ho relacionem les persones. Quina importància dones a aquesta mena de relacions o quin tipus de relacions són aquelles que volies mostrar en aquesta novel·la?
1: Bueno, aquesta és una pregunta tal vegada una mica difícil que sincerament no sé molt bé com contestar. I la resposta que te donaria és precisament aquesta, no? Que les relacions són difícils. I totes les relacions que té el protagonista tenen la seva dificultat, no? Amb l'exparella, és una exparella, i té por que el torni a deixar, amb sa germana es posa molt a la defensiva, amb son pare li fotria el camp baix, encara que son pare pues, no es pot defensar. Amb sa cambrera com mig a la parta, amb l'amic són els dies i la nit, i fins i tot amb Bascà, no? Que de tant en tant li fot qualque puntada. Que això no sé si ho he dit mai, però jo li vaig posar Shack, no? Que, com has dit, ve de Shackleton, que és un barco que va embarrancar a l'Antàrtida, no sé si a finals del segle XIX, ara no sé segur. I Bueno, la idea era identificar-me amb escà, que jo fos escà. Per aquesta semblança fonètica, no? Xac, xac. Que no sé si ho faig fer una mica per desviar l'atenció del protagonista que ben funciona com una espècie d'alter ego, però bueno, això tampoc no. Però bueno, estem enrellant amb el tema de les relacions, que són difícils, que per molt difícils que siguin, són necessàries perquè ens connecten amb la realitat, no? I a la novel·la aquestes relacions ajuden en el protagonista a connectar-se amb la realitat. I això que te deia, que ajuden el protagonista a fugir, que no fugi de la seva realitat, d'aquest món tancat, aïllat, desolatat, no? I que això l'ajuden a connectar amb la realitat més extensa, no? En tots els sentits. I bé, és això, no? És les dificultats de les relacions. I sobretot hi ha gent que relaciona millor i altres que relacionen, que tenen més dificultats.
0: Bé, parlem ara del lloc on transcorre l'obra. Es tracta d'un poble fantasmagòric al Manco a l'hivern. Podria ser Fornells. De fet, sembla que ho és. Els noms ficticis ens poden recordar els referents reals. És a dir, amagues, però no tant. És volgut, això?
1: Sí, en certa manera, sí. És una cosa que vaig pensar molt. No? Si deixar noms reals o posar noms ficticis. I bé, finalment em vaig decantar per lo segon. No? Sabia que els lectors i lectores de Silla identificarien la majoria d'escenaris que, com que quasi tots són reals, llevat d'un quants inventats. N'hi ha un quants que són inventats, això ho vull enfatitzar. Però el que preteníem posar noms ficticis era que la història no es fixés, no s'ancorés en un lloc determinat, no? Per ajudar així una mica a una suposada major universalitat, poder-la traslladar a altres bandes. També pensa en una cosa que diu en Joan Pons, no? L'escriptor ferrierenc, que diu que si poses noms ficticis a les localitzacions, a localitzacions que són reals, no? Ningú et pot dir que la descripció que fas del lloc és incorrecta, perquè precisament has posat un nom fictici.
0: Molt bé. És interessant.
1: Sí.
0: I d'aquest espai, Martí Garriga en surt per visitar alguns escenaris, si més no curiosos. No sé si és d'aquests que són inventats o no, i jo crec que val més deixar aquesta incògnita. Aquestes visites hi solen anar sol o acompanyat. Hi ha un prostíbul enmig del camp, una festa en una casa antiga a Ciutat Vella, que aquí també es pot intuir per on és
1: sí,
0: aquesta localitat. Des d'un punt de vista físic, territorial, en el cas de Martí Garriga, perquè en el seu cas també hi ha una mena de tancament que podria ser mental. A la novel·la, el món tancat per la mà és un poble, però també és una illa, i aïllament i illa solen anar sempre de... Uh-huh. Són idees o conceptes que m'agafes de la maneta. És per aquest motiu que els espais on transcorre l'obra no són amables, perquè, de fet, aquesta novel·la transcorre en unes ubicacions que poca cosa tenen a veure amb els escenaris illencs que protagonitzen les imatges de postal o que protagonitzen anuncis de cervesa. De fet, veiem un poble cara bé de l'illa.
1: Sí, sí.
0: Parles un poc de...
1: Sí, és un dels altres objectius de la novel·la, no? És reivindicar l'hivern illenc, perquè nosaltres, com habitants de Silla, habitam Silla tot l'any. I sembla que tot el que es crea a Silla, tot el que se crea, ha d'estar relacionat amb l'estiu, amb la diversió, amb la festa, amb l'amor, que és meravellós, no? Amb les platges d'arena neta i cristal·lines, amb els colors mediterranis, amb aquest fals paradís que se mos ven, Com si nosaltres no existíssim o fóssim autòmats programats per servir l'estiu. No? No, nosaltres som éssers humans i com éssers humans tenim les nostres contradiccions, els nostres problemes, les nostres parts fosques, però sembla que això s'ha d'obviar, que només estem fets de llum i no. No? Nosaltres no som àngels, som persones, som éssers humans amb les nostres complexitats i simpleses. I la novel·la demostra aquesta part.

0: Bé, aquesta novel·la s'estructura en 8 capítols, està dividida en 8 capítols. Cada part té un títol que és una referència o connota temporalment. A vegades és més precís, a vegades no ho és tant, té una data, a vegades és un mes, i ens situa en allò que acabes de comentar ara mateix, en un indret turistitzat com aquest en què ens trobam, a Fornells, anomenam temporada baixa. De novembre a abril, que, com dius tu, aquesta cara ve. Hi ha una reivindicació, no?
1: Exacte, sí, sí. Que és quan nosaltres vivim, pràcticament.
0: Sí, no deixa de ser curiós, eh?
1: Sí, és... sí, sí, perquè si estiu és en tota la massificació, és que sembla que nosaltres no puguem sortir. I bueno, no ho sé, jo al manco m'acosta molt sortir en estiu. I bueno, he de viure en hivern.
0: Sí, el problema és que no fa tanta calor, que els dies són més curts...
1: Sí, sí, no hi ha tanta llum,
0: no, però... Fos a l'inrevés, no sé què... Bé, no sé...
1: Hosti...
0: Bé, cada capítol del llibre, a més, té una estructura interna marcada per un cicle horari, que no deixa de ser repetitiva, rutinària i circular, perquè, de fet, el primer i breu capítol de l'obra lliga amb el darrer, és també estancat, és el cicle del llibre. Començam, de fet, cada capítol comença amb una regressió a la infantesa del narrador. Hi ha unes rutines, treure el ca a fer les seves necessitats. Hi ha la relació d'en Martí amb Eva, hi ha els poemes narratius, tots aquests manrecords, que és molt curiós perquè ja en parlarem després de la intertextualitat, però Joe Brenard i George Perret, que havien publicat llibres que es basaven en aquesta idea de manrecord, o vaig descobrir que a posteriori d'aquesta novel·la teva, en Emily Manzano té un llibre publicat que es diu Manrecord, i de fet això també me fa pensar que m'agradaria que algun escriptor publicàs pròximament un llibre que es digués No Manrecord. A veure, sortirien coses molt interessants.
1: Crec que n'hi ha una, ara no sé, sí, no sé exactament de qui és. Però diria que n'hi ha una, el manco.
0: Bé, no podria ser que no estigués aquesta idea, no estigués
1: no clar,
0: ja.
1: Sí.
0: Molt bé. Entre aquestes rutines també hi ha la trobada amb el fillet que juga al macà, hi ha la visita al pare al geriàtric, o la reflexió sobre la dedicació a l'escriptura i a l'èxit literari, que en aquest cas és bé, comença fent volar coloms i després crec que hi ha un aterratge massa brusc, però passant a tots els extrems, bé, això de fer volar coloms, qui no ho ha fet quan escriu? A més d'aquesta sensació de rutina i fins i tot d'avorriment i de tancament, com et vas plantejar o què cercaves amb aquesta estructura interna dels capítols?
1: Bueno, precisament per això que dius, no? De la connotació temporal, el temps, totes les estructures de novel·la està relacionada amb el temps, com has dit, no? I, bueno, ja xerrat de les parts i dels capítols, però també hi ha tres línies narratives, no? Que es corresponen amb els tres temps verbals, passat, present i futur, no? El passat són els records dels personatges, present és la línia principal que narra la història, després hi ha el futur, no?, entre cometes, que és hipotètic, que és una recreació imaginada de lo que els personatges per aconseguir, no? Són tres línies que s'uneixen per donar una visió molt més completa del personatge, quasi no és cubisme, però bueno, jo pensava en el cubisme una mica. Per altra banda, La mà tancada té un protagonista que és passiu, que no actua, no?, com ja he comentat, que viu una història en què pràcticament no passa res. La idea que tenia en el cap era descriure únicament un dia en la vida d'aquest personatge que es va repetint cada mes, no?, a cada part del llibre. la sensació que volia transmetre era ser d'un bucle temporal, d'estar atrapat sempre en el mateix dia, però el temps passa, no? No s'atura. No estem davant d'una novel·la de ciència-ficció i aquest bucle temporal no existeix, no? La inclusió dels mesos, de les dates concretes, les hores, és per marcar precisament que el temps passa. És una manera de recordar que podem esperar, que està molt bé esperar, que hi ha vegades que s'ha de ser pacient, però que si ens descuidam perdrem la corrent, per emprar una metàfora una mica marina, no?
0: Mm-hmm. Bé, canviem d'aspecte i anem a parlar d'estil, perquè en aquesta novel·la jo crec que trobem un estil molt definit, és a dir, tens una escriptura personal i m'agradaria apuntar o destacar-ne alguns elements. A veure, intentaré no fer spoilers. La novel·la, de fet, comença amb un ritual molt curiós en què el protagonista tanca el cicle d'estiu, treballat de temporada a un supermercat, i no explicarem en què consisteix aquest ritual, però hi donarem alguna pista perquè lliga amb el gust, segurament és un dels primers elements que sobtaran el lector, que és el gust per l'element escatològic. Cal trobar a tota l'obra, o de fet, d'una manera més general, no sé si parlar de bad taste, que és això que diuen els anglòfons. Per què? És cert que sigui, per exemple, un element provocatiu, que pugui incomodar fins i tot el lector. És que, jo què sé, que el món és una merda, ho direm així, que cal recordar-ho constantment. Evidentment no és casual. Per què?
2: Sí. Bueno, seré positiu ara i diré que no crec que el món sigui una merda. Crec que el món pot ser extraordinari, però sí que crec que s'ha de recordar la dualitat humana. Cal recordar que tenim una part de llum i una part de foscor que es troben en constant lluita i que han de mantenir aquesta lluita interna perquè la nostra part fosca redueixi a la mínima expressió, perquè si deixem de lluitar és quan apareixen els monstres, i monstres n'hi ha de tota casta, des de dictadors, senyors de la guerra, no? Com està passant ara mateix a Palestina, fins al petit empresari que està abusant dels empleats. No sé, bueno, però una mica... I, bueno, respecte a la provocació, no crec que sigui una finalitat, o si més no ho és en aquesta novel·la. Té més a veure amb la intenció de no amagar res, no? Entre cometes, perquè, bueno, ja... És a dir, no tenir por a dir les coses, no? No tenir por a xerrar de certes coses, que crec que en la literatura i en tot l'art, en tota creació, no se pot tenir por a xerrar de les coses que formen part d'aquesta vida. Si s'hora de crear tens por de dir, de mostrar certes coses, aquestes coses, és millor dedicar-se a una altra cosa. Per exemple, amb el sexe, no? Hi ha escenes de sexe a la novel·la que freguen la pornografia. Però la cosa és que nosaltres practicam sexe, no? I l'única diferència entre pornografia és que nosaltres no ho gravam ni ho comercialitzam. Per jo el sexe és brut. Sues, no? Hi ha fluïts, hi ha dubtes, hi ha nervis, fins i tot si existeix complicitat, hi ha decepcions. No dic que el sexe sigui dolent, només que és brut. No és com jugar a futbol en un camp de terra en un dia plujós, no? Tu passes molt bé, però acabes cobert de fang. De la mateixa manera que passa amb l'escatologia, no? Nosaltres rujam, mostrem rots, pixam, cagam... Són coses completament naturals. Ara bé, he de dir que jo a l'escatologia és una debilitat, no? I per això el millor que ho he dit del món és tirar de ser un pet, no? I crec que això ja diu moltes coses, no? Dic, és com aquella frase que diu en Homer Simpson, diu que m'estim més ser un porc que perdre els budells, no? I jo això ho té, que és com una màxima a la vida.
0: Bé, un altre element que és evident que forma part del teu estil, i no només del teu estil literari, sinó m'imagino que caracteritza la teva personalitat, és l'ús que fas de la ironia i de l'humor càustic. Que també és una manera, a vegades, de marcar a distància, però també serveix per matisar el món que mostres a l'obra, no?
1: Sí, sí, no, absolutament, no? L'humor el que fa és donar aire a la història, no? Encara que el que se narra no és un drama impactant, no?, que te deixi desolat, sí que hi ha dolor, sí que hi ha sofriment, i he de reconèixer que en alguns passatges em vaig passar una mica. I, bueno, la inclusió de l'humor, d'aquesta manera t'ofereix una alenada en el lector, no? És una pausa per poder continuar. I, sobretot, l'humor apareix perquè estem també ratllant d'una història quotidiana. I, bueno, a la vida, vulguis o no, hi ha humor. I, bueno.
0: Bé, un tercer element que ja hem apuntat que caracteritza l'estil de la novel·la és la intertextualitat, que és constant. El lector trobarà al llarg de les pàgines de La mà tancada una quantitat ingent de referències explícites o no, altres llibres, discos, sèries, pel·lícules, còmic, etc., que combines, però a la vegada, amb expressions i frases fetes de tota la vida, que són molt locals, i, de fet, hi ha qui diu que aquesta és una característica de la literatura de la postmodernitat. Però, bueno, sigui com sigui, què cerques quan fas ús d'aquests recursos? Sobretot d'aquesta part meta o d'intertextual, d'estar dialogant constantment amb altres obres.
1: Sí. Bueno, que també és una pregunta difícil, així que em pregués les paraules d'en Pons Pons, que diu que sempre hi ha algú que diu les coses millor que tu. I si he d'emprar les meves paraules, diria que totes aquestes referències serveixen per reforçar qualque idea, no? Com una coronació. Per altra banda, com a autors, no, mos nodrim i jo em nodreix de tot el que m'agrada, no? I si m'agrada, ho incorporo en els meus escrits, no? És com una esponja. També perquè sent que aquella cita que he sentit, que he llegit, em pertany. Ha estat escrita o creada perquè arribi a jo, de qualque manera, no? I l'art es crea i es llança per nosaltres. Jo, si compro un llibre, aquell llibre em pertany. No? Una altra cosa molt diferent és el plagi, que, però aquí no hi entraré. I també diria que el gust de les referències és una cosa també d'influències, no? Perec, per exemple, que és un autor que idolatre, ho feia molt, no? Hi ha un llibre seu que ara no record, que està farcit de cites, no? Encara que ell no ho digui, però és pràcticament és un llibre fet de cites. I també volia fer referència a això que has dit de les expressions autòctones. També, bé, crec que això és important i que com autors illencs haurien d'incorporar a les nostres obres més que res per fixar aquestes expressions, que encara que nosaltres les diguem i apareguin en algunes cançons o en algunes obres també, crec que és important que ho faguem com més millor. Per exemple, La mà tancada, hi ha una paraula fornellera, que crec que només deim els fornellers, que és catallufa. Aquesta paraula, per exemple, no surt ni se'l cove moll, ni en els llibres aquests recents d'en Francesc Riudavets, no apareix. I la paraula no apareix per un món. No. I de fet, hi ha gent, fins i tot de la meva generació, que ja no l'empra, que empra medusa, que és per fotre-li una gleba, sap? I és per això, saps? I també he de dir que jo tinc una memòria espantosa. Hi ha moltes coses que no se m'han fixat, però intento ara recuperar moltes expressions i moltes paraules, no? I, per exemple, catallufa és una paraula que vull que perduri, saps? I per això la vaig incorporar i crec, no sé si apareix molt, però apareix, saps? I t'he dit, perquè vull que perduri. I me sembla molt trist que gent de la meva generació, sobretot gent de la meva generació, després les noves generacions, de fet hi ha lotets ara de 15 que no saben què és una catallufa. Que és tristíssim. Les Fornellers, m'estic referint. I és que me causa molta pena que aquesta, per exemple, aquesta paraula desaparegui. No vull que desaparegui. I crec que és important que fixem aquestes paraules en les nostres obres.
0: De fet, sobretot quan els personatges parlen en estil directe, com que

0: i formats alhora. Qui llegeix aquest llibre es trobarà llistes, decàlegs, poemes narratius, diferents formes d'explicar. En literatura catalana jo em recorda molt el que feia Vicenç Pagès Jordà, però jo crec que aquí hi ha d'haver segurament altres influències, o per què vas optar també per utilitzar aquesta diversitat de tècniques, i ara segurament és el moment de posar alguns noms, m'imagino, damunt.
1: Sí, bueno, és com t'he comentat abans, això és purament influència, no? Jo tinc la sensació que a La mà tancada hi vaig passar tot el que m'agradava, no? Des del realisme brut bukowskià, que és molt evident, però bueno, que està esquitxat amb certs elements de realisme màgic, també certs elements lírics, també passant per la poesia, no? Pes me'n record que es fa referència, que és una idea extraordinària, no? Que bueno, per la gent que no conegui el llibre, està format per records que comencen tots en la mateixa fórmula, que és me'n recorda, que és una, per això és una d'aquestes idees que com a autor vols trobar, no? I que no trobaràs mai, però bueno, i bueno, també hi ha una referència a un llibre que es diu Autorretrat de Eduard Lévé, que també és un llibre que idolat, no? És simplement amollar coses sobre ell, i és fantàstic, no? I bueno, després tot això de que comentes, no? Llistes, decàlegs, i bueno, sincerament en acabar la novel·la em vaig sentir bastant buit. I això fa una mica de por, perquè no sé si seré capaç de tornar a fer una obra així, no? que m'hagi satisfet tant com aquesta. I després també crec que hi ha un concepte que tinc molt, que sí, que tinc molt dins el cap, que és el concepte de collage, que segurament m'ha influït bastant, no? Perquè bueno, com t'he dit, hi ha moltes coses dins la novel·la que hi ha vegades que sembla un collage, no? I és una idea que tinc molt present. No sé de on me surt, tal vegada també és un collage cubista, però bueno, és una cosa que tinc molt present, també.
0: Fantàstic. Acabam aquest recorregut per La mà tancada, la primera novel·la publicada per Xec Pons, amb un parell de preguntes. Alguna... Potser ja s'ha apuntat un poquet, però... En primer lloc, et demanaria veure si hi ha algun aspecte de l'obra que no haguem tocat i que consideris que caldria comentar. I en segon lloc, has parlat, has dit fa un moment que vas quedar buit després d'escriure.
1: Sí, un error molt seriós.
0: Però, bueno, això ja fa un temps.
1: Sí, no, ja fa temps. Ja m'he omplert.
0: I a veure si tens en marxa algun projecte literari ara mateix del qual puguis parlar.
1: Bueno, respecte al llibre, simplement dir que continua viu i continuarà viu, i que si com a lector cercau qualque llibre que sigui diferent, bueno, La mà tancada és un llibre bastant diferent, i així és que seria una opció. I bueno, respecte a projectes nous, tinc un esborrany de lo que seria la meva segona novel·la. Aquesta vegada estaria ambientada en l'estiu i tractaria de les conseqüències futures, no?, d'aquest estiu salvatge i depredador que patim, i des que sembla que som incapaços de sortir, o des que no volem sortir, no? Però, bueno, encara s'ha de treballar molt, i, bueno, moltíssim, per arribar a sentir que estic satisfet de la novel·la. Bueno, també hi ha la idea d'una tercera novel·la que, tot i ser una idea, està allà, no?, flotant, levitant, i segurament l'agafaré, no?, per escriure-la. També estic intentant col·locar la poesia, que, bueno, el que he estat fent aquests darrers mesos, o tot l'any aquest, he estat revisar tot, bueno, sí, tot el que havia escrit de poesia, i, bueno, més o menys com han sortit 7-8 reculls de

0: de poemes. El darrer l'he de treballar més perquè és molt, molt curt. I bueno, ja amb aquests 7 reculls estic intentant col·locar-los a qualque banda, que és molt difícil. Però bueno, no s'ha perdut l'esperança mai. I després també, finalment, bueno, aquest mes d'agost, que he tingut vacances, havia de fer un munt de coses. Per això havia de revisar la novel·la i, bueno, no... Però, bueno, l'únic que he fet ha estat escriure un monòleg teatral que, bueno, la pregunta és... Que, bueno, que és un primer esborrany que crec que li falta una mica de potència en el text, que, bueno, i així és que el seguiria revisant. I això, la pregunta que me faig és: seré capaç d'interpretar-lo? Però, bueno, això és igual. Ja veurem, la cosa és escriure.
1: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca. Cavalca.
2: A més de parlar en Chuck Pons del seu llibre La mà tancada, la lectura del qual, evidentment, convidam a retrobar o a descobrir, volem proposar-li que en recomani 3 llibres. I el primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat al nostre convidat que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, hauria de ser un llibre d'algun altre autor menorquí. Quina és aquesta recomanació?
0: Sí, bé, jo recomanaré El diable crucificat, d'en Joan Pons. És un poemari que narra la batalla de cartes a 31 entre Sant Antoni i el dimoni, que en Joan ambienta a Punta Nati. No? És un paisatge molt àrid i ventós. No? Un combat entre el bé i el mal, que també és dialectal. Els poemes van alternant però les veus d'aquests dos personatges. I el recomano sobretot pel tipus de poesia, no? Per l'estil. Són poemes narratius, llargs, no? Escrits d'una manera molt directa i bueno, una paraula molt precisa, que és molt característica d'en Joan, amb unes imatges que crea estiu, que fan fredat, i que és una poesia que a Silla no és gaire comuna, no? O almenys jo no conec gaire gent que hagi triat aquest estil, per no dir ningú. Però que per ser diferent no vol dir que sigui pitjor o que sigui millor, o que no sigui poesia. Però bueno, és tant aquest com l'anterior, que crec que és L'illa dels arbres vençuts, són molt recomanables.
2: Uh-huh. Aquest citat està publicat a Neopàtria,
0: uh-huh.
2: I L'illa dels arbres vençuts va sortir a Dia.
0: A Dia, exacte. Mm-hmm.
2: Són llibres que, a més, són... Jo crec que es poden trobar encara fàcilment aquí al Manco a Menorca en llibreries i, si no, evidentment, per qualque cosa tenim biblioteques.
0: Sí, exacte.
2: Molt bé. Passam, ampliem cercle i ara parlaríem d'una obra de la resta del conjunt de literatura catalana. Crec que el que fem és votar d'Illa, no?
0: Exacte, sí. Votarem d'Illa i m'ho anem a Mallorca. I jo recomanaré els bistecs de Pantera d'en Antonina Canyelles, i més o menys les raons són les mateixes que en l'obra d'en Joan. En aquest cas trobem poemes curts, que quasi són micropoemes, i en ells trobem humor, ironia, irreverència, reivindicació, contestació... No? Són poemes amb molta força, que són llançats quasi com a bufetades que són un ple de rebre, no? Que li fot mos a temes com la religió, el patriarcat, el poder, la injustícia, l'alienació, etc. Crec que és una autora a descobrir, si no la coneixeu, i sobretot a reivindicar. És una poesia també que trob molt diferent.
2: Mm-hmm. A més, ella publica, si no m'ha xerrat, a Lapislàtzuli.
0: Exacte. Sí,
2: que és,
0: sí.
2: Bé, té un editor a Mallorca que tot allò que li pot publicar... I creu molt. I es ve que té una poesia molt particular i deliciosa a la vegada.
0: Sí, sí. I, bueno, el bistec aquest, Bistecs de Pantera, crec que és del 23, pot ser. I sé que ara n'acaba de publicar un, també, bueno, aquest editorial que dius tu.
2: Mhm. I bé, i acabarem aquesta ronda de recomanacions amb un darrer títol, i aquí ja agafam tota la galàxia sencera i veure què mos proposes.
0: Bé, com que hem ratllat de Perec, recomanaré una novel·la seva, que no és sa vida instruccions d'ús. Recomanaré L'Eclipsi, que en castellà es va traduir com El Segrest, i crec que l'original és La Desaparició, en francès. No? Aquesta novel·la és una espècie de novel·la negra, que és molt original. És un joc. És la història de dues desaparicions. No? La del protagonista i la d'una lletra, que, bueno, català no hauria de dir, però bueno, això surt per tot, no? Yes. Que en català ets... no, sí, en català ets la lletra A.
2: I en francès
0: ets la
2: vocal més comuna.
0: Més comuna, exacte. És a dir, que a la novel·la no trobarem cap paraula on hi hagi la lletra A en català, no? I és un llibre tan ben escrit que no te'n dones compte de que falten paraules que duen la lletra A. És un llibre que reivindica aquest joc de la creació, perquè moltes vegades oblidem que crear és jugar.
2: Evidentment, tant en Joan Pons com na Tonina Canyelles com en Jos Peguer, autors totalment recomanables, i amb ells arribem al final d'aquest capítol de Lectures Retrobades. Esperam que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, i especialment La Mà Tancada, hagin despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Txec, per acceptar de participar en el programa. Ha estat un plaer venir a teva per parlar d'aquesta novel·la, tan ben parida que
3: va de sèrio.
0: No, moltes gràcies a tu, Isma.
2: I moltes gràcies als nostres oients per la seva atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Salut!

0: La construcció del ferrocarril a Nord-Amèrica va resultar clau per a la colonització dels territoris que es disputaven amb les tribus originàries. La via fèrria, que acabaria ajuntant est amb oest, va servir per moure mercaderies, gent i animals. Seria un dels elements clau de la mutació d'aquelles terres. Un canvi estructural que va significar la colonització definitiva dels territoris indígenes. Però no cal travessar els oceans per entendre la relació entre les infraestructures i les seves conseqüències sobre els emplaçaments que connecten.
1: Època de muta. Capítol 59. Vies amb segona.
0: Quan a Menorca encara es feien parcel·lacions al camp, sempre hi havia qualque regidor que impulsava l'asfaltat de camins rurals per facilitar les operacions posteriors de trosseig i construcció a les tanques. A l'illa que tenim al costat, on la construcció en rústic s'està convertint en una autèntica destrossa de paisatges i d'identitat, es pot observar novament la relació entre carreteres i urbanisme especulatiu. Allà on s'han fet intervencions potents a les vies de connexió, com l'autovia Llucmajor-Campos, és on les operacions immobiliàries estan arrasant més paratges. A Menorca, les fotografies aèries mostren greus cicatrius d'antics intents d'urbanització que no van arribar a prosperar del tot. Espais que avui estan protegits, però que van penjar d'un fil. Al litoral entre Vinimalà i Calamica s'hi troben els vials on hi havien d'anar centenars de xalets, tres hotels i un graciós poblat de pescadors.

0: Una mica més al sud, encara guaiten els carreranys que es van obrir a Sarroca amb uns traços d'angle recte, completament allunyats de l'adaptació al terreny, que recorden les delimitacions de l'Àfrica colonial. A llevant de Son Bou, hi ha tot el viari obert per la urbanització de Llucalari, que va donar guerra fins entrats als anys 90. També s'hi poden veure les pistes de dalt que les coves, a Llocnou. Més coneguts són els casos de l'Albufera d'Esgrau o de Tirant. Bona part d'aquests espais van amenaçar fins a finals de segle. Les empreses i els accionistes que hi havia darrere movien fils a molts despatxos oficials. Finalment, la conservació va guanyar la batalla. Amb els anys i les diferents evolucions de cada indret, és interessant veure també com han reaccionat les opinions, les institucions i els mercats. A Mallorca, aplaudien els primers nouvinguts del poder adquisitiu que van començar a fer-se xalets al camp perquè s'havien enamorat de l'illa i feien despeses generoses. Ara, el camp mallorquí és vist com un gran solar immobiliari per anar desmembrant. Ja són els fons d'inversió que compren finques senceres, les esquarderen i construeixen el paquet de xalet amb piscina i jardí, iguals com a fotocòpies. Quasi tots van a l'oferta turística descontrolada. El mercat és ràpid quan no hi ha límits. Però encara hi ha veus que diuen que això és economia i benestar. A Menorca també tenim opinadors amb fonaments similars, que fan esforços perquè la gent no miri la relació entre massificació i pèrdua de qualitat de vida. A Rafal Rubí s'està construint un enllaç a doble nivell en un indret sense cap nucli residencial i amb una circulació transversal mínima. Segurament que, en uns anys, s'entendran els motius, potser ara no confessables, que motiven de veritat aquesta obra exagerada.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre la literatura al voltant de l'amor. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre l'amor en temps moderns. Avui ens continuem acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, na Laura Tapiales, periodista i comunicadora d'actualitat per xarxes. Ben tornada, Laura, com estàs?
1: Moltes gràcies. Amb moltes ganes d'aquesta conversa, també.
0: Super. Aquests dies hem estat llegint Tot sobre l'amor, de Bell Hooks. L'he obligat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dog Fest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7 i 15 hores als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Pau, que ha anat un poc tard, però benvinguts i benvingudes en aquest programa especial que fem aquí Ràdio Fardes a plaça d'Esport de Ciutadella, a la Fira del Llibre en Català de Menorca, que enguany és la 20a edició, així que un breu aplaudiment per aquesta 20a edició. Benvinguts, benvingudes, jo sóc na Blanca Noguera i per aquest programa especial m'acompanya en Xec Pons, que potser el coneixeu pel podcast Biblioteca Freak i també el seu autor de la novel·la La mà tancada, que és editada per l'editorial Llantrisca. Bé, bon vespre, Xec, com estem?
1: Bon vespre, Blanca, un plaer participar en aquest especial, que bueno, hem tingut un petit problema tècnic, però bueno, un plaer poder estar en aquesta fira, rodejat dels millors plaers de sa vida, que són els llibres. Has pogut fer una xuradeta?
0: Jo ja m'he duit tres llibres, jo ja tinc escupo.
1: Tens escupo, eh? Sí. Pues bueno, comencem. En el programa aquest especial d'avui, que donant les gràcies per convidar-nos, tenim un programa variadet, no? Començarem en literatura infantil, perdó, amb Art per créixer i es contes a poc per Camí de Cavalls i Petit Fabioler. Tallarem de vinyetes, còmic i d'en Marino Benejam, amb en Zaca, de les biblioteques i del Premi Francesc de Borja Moll, de rondalles i llegendes amb na Núria Pons, de llengua amb Conversar, amb Denisma Pellegrí, de poesia amb el defensionari d'en Llucia Pellicer i Deriva Flor, d'en Damià Roger, editat per Llantrisca Edicions, i acabarem amb algunes recomanacions literàries.
0: I de res, anant per feina, no? que en tenim molta. M'ho has de contar cosa, però primer, crec.
1: Sí, bueno, ja que aprofitam que estem rodejats de lletres catalanes per començar a fer difusió de la primera edició del Premi Natàlia Sans a la millor lletra de cançó en català de grups musicals menorquins, que hem creat des de Ràdio Far per incentivar les creadores i creadors musicals de Silla a escriure temes propis en la nostra llengua. I bé, segurament la setmana que ve començarem a donar pistes sobre quines cançons són les escollides. Tenim un jurat format per músic i divulgador musical Beb Cardona, per filòleg de clàssiques i savi entre savis Tomeu Obrador, i per ser musicòloga i cantant Clara Enric. I bé, com us he dit, esteu atents a les nostres xarxes, que ben prest començarem a donar notícies d'aquest premi, que, bueno, que esperem que tingui la seva difusió, etc.
0: Exacte, molt bé, perfecte. Idò, qui tenim com a primer convidat?
1: Com a primer convidat tenim en Carlos Barceló, que és el president i membre d'Art per créixer, que és una associació sense ànim de lucre que va néixer l'any 21 i que entén la cultura i les arts com una part vertebral de la nostra societat i tracta de proparlers a infants i joves mitjançant tota casta d'activitats, com poden ser tallers, concerts, teatre, conferències, així com la publicació de contes infantils.
2: Bon vespre a tothom. Moltes gràcies
0: aquí
2: per convidar-nos.
0: A tu. Bueno, molt bé. Primer de tot, te voldríem demanar que expliquis un poc més de lo que ja heu fet en Xec, no? De què va aquest projecte, en què consisteix Art per créixer?
2: En Xec ja ho ha dit, no? Art per créixer és això, és una associació sense ànim de lucre que el que pretén és apropar les arts i la cultura en els més petits de la casa, no? Infants i joves. I ho feim amb els mitjans que tenim, però tocant totes les arts. Hem tocat teatre, hem tocat música, hem tocat fotografia i també hem tocat literatura, que és una part que a nosaltres, un dels membres, mos motiva molt.
0: Super, perquè ara mateix teniu, quines publicacions teniu? O sigui, mos podia xerrar sobre tota la darrera, que és a poc a poc pel Camí de Cavall.
2: El nostre bagatge editorial és curt, és petit, és molt breu, són dos llibres que hem publicat. Uh-huh. El primer va ser Petit Fabioler, una tirada així molt, molt reduïda, van començar amb 150 llibres, i és un llibre sobre les festes de Sant Joan, aquí de Ciutadella, però que realment es va fer extensiu a qualsevol festa de Menorca. I va ser un poc tirar-nos a la piscina i veure com seria el procés de creació des de l'inici, no? Des de que hi ha un text fins que surt el llibre publicat, no? Tota la part de decidir en quin format, de com han de ser les il·lustracions, maquetar... Va ser aquesta feina d'edició que no es veu, va ser com un plaer per nosaltres poder-la viure i poder-la gaudir.
0: Perquè l'objectiu, un dels objectius pot ser que sigui aquí la transmissió de la nostra cultura en els més petits, en els
2: sí,
0: infants.
2: Sí, també, també. Per nosaltres era important, bueno, nosaltres som enamorats de la literatura infantil i juvenil. I el que havíem detectat, perquè a més, dos dels membres d'Art per Grècia són mestres, és que hi havia una manca de llibres editats per als més petits, així que fossin locals, no? I era un poc, la nostra idea era oferir el nostre granet d'arena per millorar aquestes condicions que hi havia. I vam començar amb això, amb una proposta molt local de Ciutadella, perquè era el més proper, però ara, l'any passat, aquest mes d'abril, vam treure a poc Per camí de cavalls, que és un Bimmelbuch, és un àlbum il·lustrat sense paraules, però que es podríem dir 100% menorquí. L'únic que no és menorquí és la impressió que per qüestions tècniques es va haver de fer a Barcelona. Però sí que és la il·lustradora és menorquina, és una Roser Piris, i va ser un... La idea era transmetre o que les filles tinguessin molt de referències culturals d'aquí. No?
0: I mos han xivat que hi ha qualque personatge per allà amagat, personatges coneguts.
2: Sí, sí, tant i tant. Surt en Leo Manso com a personatge, però també en pots identificar alguns més dels que apareixen.
0: Super.
2: I també són, picades d'avui, no? Amics o coneguts que tenim. Hi ha una de les coses que apareixen al llibre, el valer d'en Felip Moll, que és el primer menorquí que va fer la mini-transat, aquesta que travessia de l'Atlàntic, i bueno, com a reconeixement cap a la gesta que va fer ell, li van posar un el seu valer que sortia en el llibre. No, no te'n dones compte si no t'hi vas a fixar, però la gràcia està un poc amb això. Són llibres per mirar i remirar i per cercar.
0: Temps, no?
2: Sí.
0: Molt bé. Que polit, molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres i fins una altra.
0: Merci.
2: Merci. Thank you.

0: que sentíem ara era Flots sense pes, precisament de Leon Manso. I... Xoc, què tenim a continuació?
1: A continuació tenim en Juan José Zacarías Guerra, més conegut com a Zaca. Dibuixant, il·lustrador, dissenyador, que durant 36 anys mos ha fet riure i reflexionar en les seves vinyetes en el diari Menorca, amb un estil propi i personal, amb una visió crítica i lúcida de la nostra societat i, sobretot, amb molt d'humor.
0: Benvingut, com esteu?
2: Pues molt bé, gràcies.
0: M'han dit per equip que avui de matí has tingut un taller de dibuix. Com ha anat? Ja plantem menorquí o no?
2: No, ha anat bé, però jo considero que a les 10 del matí no és una bona hora perquè la gent estigui espavilada. Ja. Però no, ha anat molt bé, la veritat és que ha anat molt bé.
0: Molt bé, molt bé, que xulo. Us pots explicar un poc els teus inicis en el món de l'il·lustració? O sigui, com és que vas decidir dedicar-te al dibuix?
2: Bé, la meva primera vegada que vaig dibuixar quasi no la record, però sempre la cont que quan anava a escola el meu professor, en Tirso Pons, que després va ser president del Consell, tal i qual, va fer unes caricatures a la pissarra del Gordo i el Flaco. I entonces allò me va despertar com una inquietud de dir, bueno, o si és meu profe ho pot fer, perquè aquestes coses només les veies per revistes o per la tele, no ho veies en directe. I ell va fer les caricatures aquestes i me vaig quedar prendat. I des d'aquí, pues, més o menys sempre he anat dibuixant. No m'he dedicat professionalment en el dibuix, és una part, diguéssim, a més. La meva feina està més de maquetació en el diari Menorca, però ja que esté allà, pues feia dibuixos i d'humor gràfic i que publicaven el diari aquí o a l'última hora de Palma.
0: Perquè molt sovint és còmic és com el gran oblidat de la literatura, no? O sigui, sí que es ve que a poc anant veient més còmics, sobretot novel·les il·lustrades, per exemple, Pans en Maus o Pans en Persèpolis, que han sigut uns grans, per dir, uns èxits, no? Però encara queda molt de camí per recórrer, no trobes?
2: Bé, el còmic ara està molt ben considerat. També es ve que és còmic i les noves tecnologies, les xarxes, estan agafant un puesto que estan com un poquet decantant el camí del còmic. Així tot, el còmic té molt bona salut. A Espanya ara l'en té, però té més bona salut a països europeus com a França, Bèlgica o Estats Units. Però així tot considero que té una bona acollida. Sobretot perquè hi ha còmic per tots els públics. Així com antes el còmic era un poquet més a un públic determinat, ara el còmic és per infantil, per gent gran, per tothom. O sigui, això ha donat que el còmic sigui conegut per tothom i que a tothom li interessi. Bé, tothom que li interessa el còmic, òbviament. No?
0: Per si no sabíeu, enguany, 2025, aquest any Marino Benejam, i que és creador dels famosos teos de la família Ulisses. M'ho podries fer un 5 cèntims de la importància d'aquesta figura?
2: Bé, segurament la nostra edat podem entendre perfectament qui era la família Ulisses. Així com Marino Benejam era l'autor, però no era un personatge com ara els autors de còmics són més coneguts com a autors, que no en aquell temps en Marino Benejam era el que dibuixava la família Ulisses. I no se li donava un altre valor més que dibuixava allò. I el seu dibuix tampoc cridava molt l'atenció. Els dibuixos de Marino Benejam, ningú en el nostre temps diu, ah, mira, vaig a dibuixar en Ulisses, vaig a dibuixar en... Saps? No mos atreia en absolut el dibuix, mos atreia en les històries que contava. I realment el seu dibuix era una eina perfecta per contar-nos les històries. Vull dir, no era un dibuix que volia fer una alarde de dibuix, com ara últimament el còmic també té una part d'alarde del dibuix. Ell no, ell posava tot el dibuix seu en funció de la història que volia contar. I per això nosaltres, els personatges, pues, com que passaven i no mos donaven compte, però mos posaven dins la història tot d'una, el seu dibuix era molt simple, tot d'una captaven el que volia dir, tot d'una captaven la situació de la història, i per això el seu dibuix era perfecte, vull dir, no li donaven el valor. Simplement diu, no, aquest dibuix són quatre garabatos que fa en Marino Benejam. No és un dibuix que tingui una exhibició de dibuix que diguéssim, oh, quin bon dibuixant. Però sense donar-nos compte, aquest dibuix mos introduïa la història i ens contava les històries d'una manera que nosaltres era quasi com llegir amb els dibuixos. Tenia un poquet, o sigui, els dibuixos al final li van posar color, però donava igual perquè el color era horrorós, la impressió era horrorosa, però el dibuix tenia aquella funció que ell sabia fer. I això és el seu valor, el seu valor.
0: Molt bé, molt interessant, moltíssimes gràcies.
2: No, a voltes, per haver estat
0: avui aquí.
2: No, aprofitar.
0: Sí, sí, no, endavant.
2: No, perquè ara aquest any, com és l'any de que rememora en Benito Benham, que tothom, pues, vulgui conèixer un poquet més aquest autor. Ja ho he dit antes, per els seus dibuixos ningú li prestarà atenció, però per nosaltres va ser com ara jo diria, per exemple, el Simpson, seria com una espècie de... Si tinguessin que posar en aquella època i en aquesta, jo crec que Simpson representaria un poquet el que Marino Benham dibuixava. Per això es va recordar un personatge que en aquell temps va ser veritablement molt important per nosaltres.
1: Saps si es pot aconseguir, si s'ha reeditat o...
2: No, jo crec que ara el Consell està preparant una exposició que sortirà per... me penso que xerraven per Nadal, un poquet antes de Nadal, i hi haurà publicacions seves, han dit que intentarien cercar objectes seus, o sigui, perquè, òbviament, a Ciutadella o família d'ell, hi ha molta gent que té material com per ampliar una exposició.
1: Molt bé.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ara sonarà Manies que tens, d'Anna Maria Florit.

0: La nostra següent convidada fa feina a un temple de la cultura, és guardiana de la cultura. Ella és la Núria Pons, tècnica de difusió i activitats de la Biblioteca Pública de Mo, que fa una estona ha presentat els textos guanyadors del Premi Francesc de Borja Moll de Rondalles i de Llegendes d'aquest 2025.
1: Benvinguda, Núria.
2: Moltes gràcies.
1: Ja que precisament ves aquest premi d'aquest Francesc de Borja Moll de Rondalles i Llegendes, mos en pot xerrar un poc? De què va? Com funciona?
2: Sí, bueno, jo la veritat és que per xerrar d'aquest premi seria millor que aquí hi hagués neva, que és del Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell Insular de Menorca. És un premi que es potencia des d'aquest servei, que s'ofereix en els centres educatius i que es dirigeix en els joves, a la creació dels nivells d'ESO a batxillerat a partir de la rondada i la llegenda. I ja fa una vintena d'anys que està en funcionament i, de fet, jo és la primera vegada que he fet de jurat.
1: Idò, president, com ha dit en Xec abans, les biblioteques són temples de cultura. De fet, avui de matí hem estat per aquí amb en Xavier Bots, escriptor, i me deia que les biblioteques són estructura d'estat per ell, no? Perquè no només és on es guarden els llibres, que ja és molt, sinó que també promouen la lectura, sobretot que ajuden molt a promoure la lectura entre infants i joves. Quines activitats destacaria?

0: de novel·la històrica que farem conjuntament amb el Museu de Menorca. Però sí, una cosa vull destacar que han començat ara fa molt, bueno, fa molt anys que ho feim, però és que just ara acaba de començar i la veritat és que és preciós, que són els grups de Família i Lectura. Família i Lectura és una activitat, de fet, en Carlos, que ha xerrat d'Art per Créixer, també va participar d'aquesta activitat, i Família i Lectura està dirigit a famílies de 0 a 6 anys. I van començar la setmana passada amb el primer grup i eren 10 famílies i totes duen infants que no tenien ni un any. I hi ha una persona que ho dinamitza i el que fa és incentivar la lectura en família des de que vas de néixer. Veure aquells 10 fills que vas de néixer, bé, va ser tan polit i tenien tant d'interès aquelles famílies en la lectura que penses, d'aquí possiblement passaran en els laboratoris de lectura, que és a partir de 7 anys, i d'allà t'avada passaran en el Club de Lectura Juvenil, que és una també de ses propostes que crec que per jo m'omplen més, t'avada també perquè el dinamits, i veure aquelles joves que no te fallen, que cada mes te venen, que no és fàcil, i penses, elles són aquí, dic elles perquè tots són dones, tots són joves, no tenc cap jove, de moment, i ja són 10, i cada mes venen, i cada mes llegim un llibre, més tot el que puguin llegir, i jo som un, ho trobo molt polit, i d'aquí passen en els clubs ja d'adults, i tenim jubilades, i bé, ja he dit, sempre xerro molt en femení, perquè tenim molt pocs homes, hi ha molt d'homes que llegeixen, això sí, però una vegada, bueno, és que això ho he d'explicar, perquè una vegada vaig demanar, estàvem preocupats on eren els homes que no venien en els clubs de lectura, i teníem per allà un home que llegeix molt, i li vaig demanar, com és que no vols venir? Dic que no voldries venir. I em va dir clarament, diu, jo m'agrada molt llegir, però no tinc cap necessitat de compartir-ho. I bé, aquí vam acabar. Ja no vaig cercar cap més. Vaig pensar que estava bé, que vingués qui vulgués, i si tots són dones, tots són dones.
1: S'ha perdut una part important de la lectura, que és fer comunitat, en aquest sentit.
0: Bueno, la fa a la seva manera.
1: Sí,
0: la fa a la seva manera.
1: Fa
0: cada un que faci com vulgui, sobretot que llegi molt, i jo m'agrada compartir-ho.
1: Molt bé. De fet, jo de vegades sento ratllada de les bibliotecàries com a les oblidades del món de la prescripció literària, no? Sembla que la gent no compta amb vosaltres. Creus que de debò és així? Creus que la gent no pensa en vosaltres quan necessita una recomanació de debò?
0: Ai, no, per res. Jo estic encantadíssima. De fet, jo crec que la nostra feina és un privilegi, perquè pensau, jo quan vaig fer feina a altres bandes i quan vaig tornar a la biblioteca, dic que la gent és molt agraïda, perquè nosaltres som un dels espais que encara la gent pot venir i no ha de pagar. I això és una cosa que juga molt a favor nostre. Jo crec que sí, que m'ho tenen molt en compte. M'ho tenen en compte les escoles, m'ho tenen en compte... Bueno, no és la meva percepció, la veritat. Mm-hmm. Jo sempre veig el got més ple que buit. I no és la meva percepció per res. Jo crec que la gent s'atraca molt a nosaltres. Tant si... També tenim unes llibreries magnífiques, llibreries locals, amb els llibreters i llibreteres que en saben moltíssim de lectura i, per descomptat, són els grans prescriptors. Però no, en cap moment jo m'he sentit així. Ja, de fet, ja dic, crec que és un privilegi fer feina en una biblioteca i que som presents a molts espais.
1: M'alegra molt que ho veig així, perquè jo també, estic contenta que sigui així. I d'hora ja ho sabeu, vull dir, atregueu-vos a les vostres biblioteques i sobretot feu molts de cases a les bibliotecàries. Moltes gràcies, Núria.
2: Que vagin en els clubs de lectura.
0: Exacte. Si volen.
1: Gràcies.

0: nostre següent convidat és Nisme Pelegrí, filòleg, professor, poeta, amb les obres de l'animal que s'imposa i el que ho fa, dos poemaris altament recomanables. També és responsable del podcast de Ràdio Far, Lectures Retrobades, que també l'heu d'escoltar. I bueno, un podcast on dona veu a escriptores i escriptors menorquins i també és autor del blog Xalandria, del qual n'ha extret diferents articles per la seva darrera publicació i novetat, que és Conversam, 37 xalandrots sobre llengua.
1: Benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: De fet, xerraves de Xalandria, crec que podem reconèixer que som, en general, fans del teu blog. De debò que l'altre dia reflexionava i em sembla un encert mantenir aquests espais a internet com més estàtics, no? En un món on les xarxes ho dominen tot i tot va com a molt ràpid. M'agrada tenir, conservar aquestes webs on hi podem tornar i no es mouen, no?
2: Sí, de fet, no deixa de ser un acte de resistència avui en dia publicar sí. Un blog, que és un blog que és col·lectiu. El que passa és que es veu que és col·lectiu, és molt vessut, i l'únic que hi dona certa regularitat són jo, però darrere de Xalandria hi ha una vintena potencial o una trentena potencial de col·laboradors, però es veu que a poc l'únic que aguanta són jo. I, però sí, és atípic seguir publicant un blog i fer-ho a més en textos llargs, interminables, però...
1: Us agrada llegir-los, t'ho prometo. De fet, saben que t'estirem ets la poesia, però aquesta darrera publicació que comentava en Xec, Conversam, és un conjunt de 37 articles que reflexionen sobre llengua i sociolingüística. Jo antes he de reconèixer que l'he estat fuetjant per allà i m'ha criat molta atenció, crec que toques molts de pals. Va, famós dentetes. Quin tema destacaries?
2: Sí, són molt de pals perquè com a docent treball la llengua com a matèria, però també la visc com a part de la societat en sa que visc. I aquests articles moltes vegades són fils que estir de la meva feina docent, però també de coses que me preocupen i que tenen molt a veure amb el fet que la llengua catalana no està en una situació, diguéssim, ni molt manco normalitzada. I de la dèria meva de pensar que totes les llengües del món són iguals i que no n'hi ha cap millor que d'altra i que per tant la meva ha de poder tenir la mateixa normalitat que qualsevol altra, tot això m'adua en petites píndoles a partir d'aquesta idea a estirar fils i convertir-los en xalandrots. I davant de l'actualitat en què des de fa uns anys sembla que encara la llengua és més que mai s'asa dels cops, va sortir l'oportunitat de la mà d'una editorial mallorquina, que és Edicions Documenta Balear, justament de plegar tots aquests articles que giren al voltant d'una mateixa temàtica i treure'ls. Entre altres coses perquè també com a filòleg crec que hi ha molta gent que es dedica a ratllar de llengua sense tenir una mínima base i fan molta renou però darrere no hi ha arguments, i jo en aquest llibre bàsicament el que m'interessa és que hi hagi arguments i que com a mínim la gent pugui llegir, pugui tenir un argumentari i després ja cada un del seu cap que em faci osques, però com a mínim amb una base, si pot ser, partint del fet que som filòleg i crec que alguna cosa puc dir encara i ulls.
1: Molt bé, molt bé. Bé, crec que la pregunta que ve ara te la guardes, també la resposta te la guardes per el teu podcast, però te la faré igual. Com a filòleg i professor de català, com d'important és aquesta fira?
2: Aquesta fira és fonamental. És la mostra de que el sistema literari en llengua catalana a Menorca també funciona, i hi ha tots els agents que hi ha d'haver, hi ha lectors, hi ha escriptors, hi ha llibreters. La fira tot això ho està promocionant i d'entre aquests lectors potencials, ahir van passar alumnes d'institut, avui hi ha hagut la final de Lletres i Mots, hi ha hagut la presentació de Francesc de Borja Moll, avui de matí també hi ha hagut tallers molt enfocats a un públic que són el futur de la lectura, i que aquesta lectura la puguin fer en la llengua pròpia de Menorca, millor que millor. Per tant, la presència d'aquesta fira, que vam fer 20 anys, no són bromes, i sobretot quan sabem que els darrers anys ha anat d'un pèl que no hi hagués fira directament, tot això ho hem de celebrar, evidentment.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: sentíem ara era Codotus, d'en Guillem Soldevila. I ara, amb què seguim?
1: Bueno, seguim amb una debilitat, que és la poesia, encara que bueno, jo he publicat novel·la. El següent convidat són en Damià Roger, tipògraf, docent i poeta, que bueno, amb una obra considerable ja, crec que són 10 anys, quasi has publicat llibre per any. Bueno, i que fa una estona ha presentat Es deriva flor, que és el seu vuitè poemari, editat per Llantrisca, ja que aquí som, faig propaganda. I també tenim la poeta Llúcia Pellicer, que enguany presenta el seu segon poemari, Defensionari, amb Editorial Moll, que, sí, no vaig errat, és la primera poeta dona que publica amb aquesta editorial menorquina, poeta menorquina que publica amb Editorial Moll.
0: Bé, felicitats per això i benvinguts. Un gust. Us podíeu ratllar de les vostres respectives obres que poden trobar a Defensionari i que poden trobar a Deriva Flor?
2: Bueno, què podeu trobar a Defensionari? A Defensionari podeu trobar una catarsi, és a dir, com superar una catarsi a partir d'una ferida. És a dir, Defensionari és cridar la ferida, és cercar en l'escriptura el recer per poder entendre i per poder tornar a reverdir i finalment a través de l'escriptura, la solitud, tornar amb un altre concepte a enfrontar la vida. Seria una miqueta això. És una purga, diguem, no? D'alguna manera. Seria això. I sí, efectivament, és un llibre d'Editorial Moll, carregat de molls, també. Tenim Nacion i Moll, que ha fet un epíleg fabulós. Tenim en Carles Moll, que ha ficat també aquí la seva creativitat a través de 3 o 4 gravats. I l'editorial en si mateixa. I de banda tenim també el senyor que aquí al costat m'acompanya, que, bueno, que és una persona, no, molt polivalent.
3: No som Moll, som Roger.
2: No, és Roger, però ell s'ha encarregat de la maquetació i del disseny del llibre, atenent una miqueta en els meus desitjos, no, quant a coberta. I, bueno, i mos hem ajudat així una mica mútuament a esbrinar que, com volien que fos l'interior, no?
0: Que bé, Damià, com vulguis.
3: Bé, jo el que he de dir és que m'agradaria dir dues coses. Potser rompes guió ara, però no, crec que és importantíssim reivindicar per una banda l'editorial Llantrisca, perquè bueno, tenim una fira, hi ha lectors, hi ha escriptors, hi ha llibreters, però és de celebrar que hi hagi ara una editorial menorquina que, bueno, que ja n'hi va haver una en el seu moment, però per circumstàncies aquí no va poder continuar, i crec que està molt bé que algú digui que se mereix un aplaudiment, un reconeixement o unes paraules de...
1: Wow.
3: Perquè de l'equació hi ha d'haver lectors, hi ha d'haver llibreters i llibreries, hi ha d'haver biblioteques, hi ha d'haver fires de llibres, però hi ha d'haver editorials, i que els tinguem aquí. I per altra banda, de dir que tots vos heu de comprar Defensionari ja urgent, passarem llista, que és un llibràs.
2: Gràcies. Bueno, sí, evidentment, Llantrisca és una editorial valenta, a més, no?
1: Avui sí,
2: en dia.
1: Sí, hem fotut que... de cap, crec.
2: Però bueno. No, que de mica en mica aneu fent camí,
1: de mica,
2: no?
1: De mica en mica, sí,
2: i sí. I sou presents cada vegada més i, efectivament, és d'agrair, no? Aquest punt d'atreviment, no? De gosadia, no?
1: També, bueno, en la quantitat de talent, no? Que hi ha a Menorca, autores i autores, que no hi hagi una editorial menorquina, saps? A nosaltres mos feia com... molt de mal, de dir, doncs que no hi ha ningú que i com autors d'aquí, de Silla, clar, nosaltres, vos és molt difícil publicar. I bueno, en aquest sentit, Llantrisca es va crear en aquest sentit, no?
0: Per omplir aquest buit
1: i intentar que publicar autors i autores d'aquí. Òbviament no se pot publicar tot, perquè depèn dels duros, però bueno, pues moltes gràcies, tio, perquè hi ha vegades que dius, hòstia, que ens hem fotut de cap amb això i estem tan bé sense... Però bueno, tio, pues moltes gràcies per...
3: I tant, joder.
0: Sí, amb els xerres de Didio Flor, si vols, una mica... Bueno, ja ho hem pogut sentir abans, però... 5 cèntims.
3: Sí, n'han xerrat abans, bueno, han fet aquest duet amb en Guillem, jo no tinc gaire més a dir que el que he dit abans, l'únic que sí és un agraïment a l'editorial i a l'Esfar Cultural i tampoc no vull abusar de l'espai, jo he xerrit de xerrat abans de Deriva Flor, no vull que sembli ara ben de mi a tornar a xerrar de Deriva Flor, però bé, per això és un llibre molt, com he comentat, molt important, perquè bueno, està en una embranzida poderosa, jo només vull donar agraïment editorial i que moltíssimes gràcies per tornar-me a convidar, no vull ocupar espai i xerrarem de defensionari.
2: Jo sí que vull xerrar de Deriva Flor, jo vull que m'expliquis o que m'us expliquis aquesta imatge fabulosa,
3: es dibuix.
2: Això sí que m'ho vols explicar, sí. Sí?
3: Ah, sí, és il·lustració, que vas, no ho van dir, és de na Mireia Cavania, que és una gran il·lustradora que ja hem col·laborat. Bueno, ella i jo fem feina a un estudi creatiu cada dia, però sí que alguns poemaris anteriors ja havíem col·laborat, i clar, és que la coberta o la il·lustració de na Mireia és aquest... li puc dir directament poesia visual, perquè ja anticipa el que hi ha dins. És una neurona, però que és un ull. És una neurona ull. I a més té aquesta forma de tentacle entre pop i medusa, que és aquesta forma orgànica, apareix molt, totes les concomitàncies orgàniques aquí dins per poder reflexionar en l'entorn. Clar, i si abans xerràvem que els ulls són aquests artefactes de pensament visual, va ser il·lustradora i diu, ostres... Pues anem a fer no una neurona i un ull, anem a fer la neurona ull, la neurona que mira, perquè els humans pensaven ser mirada. Vull dir que és un encert. I abans no hem xerrat de na Mireia que venia, però clar, és una il·lustració que m'agrada molt i que estic molt content que ella vagi fer. Perquè en aquest cas són dues, això vol dir que són dos neurones que no només pensen, sinó que miren el lector.
2: I aquella cosa de que percebis tot també entra un llibre, no? D'alguna manera, no? Em fa ganes que en rellessis també d'això.
0: Si voleu, si us animeu, us voleu recitar un poema, però, o com vulgueu.
3: Sí, jo potser en llegiré un teu.
0: Sí.
3: Vull dir, perquè no vull... Però llegint tu un primer dels teus.
2: D'acord.
3: I després jo un de teu, també.
2: Vale, ara ja. Monopolitzam un poc la lectura.
3: Sí, perquè antes ja hem fet de Diego Flamenguer. Ja...
2: Cap pega ni una. Us llegiré un poema que es titula Lumen, que diguem-ne que, bueno, aquest llibre, efectivament, vull dir, neix a partir d'un trencament emocional, no? I quan ja comences a veure les escletxetes, no, de llum, entre d'altres, sorgeix també aquest poema que crida una miqueta a l'evidència de que un comença a veure la vida... una mica de manera més neta, no? Es titula Lumen i diu així. Distància i matèria, temple de vida i algun mite revestit de sagetes, potser un sant d'aquells d'Espanyoletto, de sang injectada a les escleròtiques, suplicants les pupil·les a l'oli. Tots els tons de la fosca remuguen un amor sublimat, l'amor a l'amor del somieig, el vers indòmit, el rim contrari al so, oscil·la i es propaga en la solitud platòrica del teu gran buit. Just en l'instant en què es completa el martiri, la precisa punyida lumínica, sucarrima les parpelles per pastar el teu nom, lumen, desapropiació d'un mateix que parrotia per no concloure't i una dialèctica de reflexió turbadora que no t'avalleix, més et busca, se't projecta, et concatena tossuda al pròstil de l'evidència. Merci.
3: Mira, jo saps que faré que... una cosa que no et sol compartir mai en els moments d'oralitat poètica, per fer entrar... Bueno, que alguns d'aquí ja el deveu tenir, però per qui no... Bueno, de funcionari també hi ha aquesta cosa de bueno, que de funcionari abans que xerraven que se posi inventa paraules, mira aquí en tenim una, sí, i la coberta és una textura d'escorça, d'escorça d'arbre, com que l'arbre se defensa de l'exterior, i compartiré amb vosaltres aquesta cosa de la contracoberta, que sempre és aquest petit text per fer entrar un poc en gola i que en aquest cas és un text que circunscriu molt bé el terreny de joc. I diu... De funcionària és una purga presa a partir d'una ferida, suporant que reclama alt i clar l'honestedat. La dignitat des d'un espai fictici a través del qual l'autora convida a l'escolta, a la reflexió. Tot i l'estranyesa inicial, de funcionària no és una confessió opaca, sinó una confessió a viva veu. Una analèpsia en forma d'escriptura que mostra al món que, tot i la decepció, és possible reverdir. En el lloc des d'on s'escriu i com es planteja aquesta defensa, radica l'efectivitat de la cura, la qual vibrarà en sintonia amb el manament de l'amor a una mateixa, a l'experiència que busca lloc en la paraula poètica, a la vida i a la mort, dels qui hem estimat malgrat totes les ventades, com indica Sònia Moll en el pròleg.
2: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. I de res, moltíssimes gràcies per haver sigut avui aquí i bueno, llarga vida a l'escriptura com a mètode de treure tot el que fa falta i curar totes les ferides. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.

Josep Maria Quintana. Va estudiar Humanitats i Filosofia en el Seminari de Menorca de Ciutadella i Dret i Lletres a Barcelona. La seva àmplia obra comprèn llibres de divulgació d'història de Menorca i de dret, assaig i novel·la, que va iniciar amb Retorn a Solterra, publicada el 1991. La seva darrera obra és Port Mahó, el port que justifica una ciutat i la seva història, publicada aquest 2025, on l'escriptor laurenc mos convida a passejar per aquest port, a la riba del qual viu des de fa més de 40 anys. En Josep Maria no va poder participar en el programa en directe des dissabte 18 d'octubre a la Fira del Llibre en Català de Menorca. Però des de Radio Far hem volgut que hi fos present

La ciutat de Maó, per la seva realitat i la seva història, va exercir sobre mi una forta atracció des dels meus anys universitaris. No només per la seva trajectòria dins la història de Menorca, especialment a partir de les ocupacions estrangeres del segle XVIII, sinó també per la singularitat que ja aleshores presentava en el camp de la creació literària, quan oferia a la nostra doncs, un temps d'esplendor en una època de gran decadència de la llengua catalana. També em va treure la seva personalitat política, perquè al llarg del segle XIX Maó va saber decantar-se majoritàriament per posicionaments republicans i democràtics. Però sempre he estat convençut que Maó és el que és, gràcies sobretot a posseir aquest magnífic espai natural i geogràfic que és el seu port. Quan ja fa gairebé 30 anys vaig publicar un llibre sobre la ciutat que duia per nom el seu nom, Maó, i vaig escriure que Maó és un port amb una ciutat que respira a la seva esquena. No és d'estranyar, per tant, que amb aquests antecedents i després d'haver viscut més de 40 anys a la seva riba, em sentís temptat d'escriure un llibre que tingués com a autèntic protagonista aquest port. Com tampoc passava en el llibre de Maó, Port Maó no és exactament un assaig, ni un llibre d'història, ni tampoc una guia a l'ús. És més aviat una mena de passeig, un passeig narratiu al costat del qual jo recorro el port i la seva llarga història i convido el lector a fer aquest mateix passeig al meu costat. Val a dir, però, que amb aquesta obra no he volgut tan sols mostrar al lector aquest esplèndid lloc geogràfic a través dels meus ulls, sinó també amb els ulls de molts altres escriptors i investigadors que al llarg dels anys l'han descrit i estudiat. La lectura del llibre convida, per tant, a passejar pel port, a peu, en barca o simplement amb la imaginació, per descobrir-ne totes les seves dimensions: la geològica, la històrica, la política, la comercial i econòmica, la literària i també l'artística, la turística o la del lleure. Tot plegat per oferir una visió global del que ha estat i del que és avui aquest port, sens dubte un dels més notables del Mediterrani. He intentat, en definitiva, escriure una obra original, diferent de totes les publicades fins ara, que combina el rigor amb la mirada personal i que, gràcies també a l'abundant informació que tenim del seu passat i del present, pugui ser d'interès per al gran públic.

0: enfilam ja la recta final del programa, demanant disculpes, hem anat una mica de veres, hem començat una mica tard, hem tingut problemes tècnics, però no volem partir sense abans donar les gràcies a Dolors per pensar en nosaltres i bueno, per organitzar responsable de la fira d'enguany. I bueno, ella és llibretera i, com ja sabeu, ella és responsable de Bada de Llibres.
1: Ui! És el meu? Sí. Si he de donar les gràcies, ha de ser als artistes i a la gent que formeu part del sector del llibre, que heu participat enguany com en altres edicions, perquè aquesta fira està per sobre de la política, està per sobre de l'administració i és de les persones i de la gent que estima la seva llengua pròpia, que ens estimem la llengua pròpia i que vivim la llengua a través de la literatura especialment, però també de la gent que volem atracar-la a les persones que encara no han trobat, i em sembla molt... Vull dir que em sembla que hem d'oferir aquesta finestra la literatura com a una via de gaudi.
2: Com valores en general aquesta edició? Quina feinada que has fet?
1: Bueno, el que trobo és que Neva i l'equip del Servei Lingüístic hi són, fan una feina durant tot l'any amb la xarxa de biblioteques, ells també apoyant i donant suport a projectes que tenen a veure amb la promoció de la llengua. Però també és cert que hi ha un moment en què la llengua és de cadascú i som nosaltres els militants de la nostra llengua. És a dir, les llibreries que som aquí ja ho sabeu, perquè fa 2 anys vam fer una passa, i és una passa que crec que va provocar que la fira continués i també que puguin passar més coses, perquè va voler dir que teníem coses a dir, i especialment en la nostra llengua, perquè tenim un públic lector que ve habitualment i al que responem, i després perquè la gent que ha participat de la fira també és militant de la llengua. I no només per un tema de dir és un esforç, al contrari, perquè és un gaudi, perquè aquí hi ha hagut tota una sèrie d'activitats de gent jove, de gent molt jove. O sigui, el divendres, a primera hora, el pregó el donava un institut que feia una versió teatralitzada de la darrera novel·la d'Anna Maite Salord. Pam! Com et queda això? O sigui, vull dir, perdoneu, això és una passada. I després han passat per aquí molta gent que teniu coses a dir, com tu i com tu, com a editor, com a prescriptora. Vull dir, persones que esteu involucrades i que doneu la cara per la llengua. I això és molt important. I aquí no hi haurà cap polític, del color que sigui, que s'hi pugui posar al davant vostre. Al contrari, ens hauran d'acompanyar. I això és el que ha passat en aquest procés de treball, que és simplement el que la gent volem i amb el que volem treballar, en aquesta direcció.
2: Ara ja tancam i, evidentment, no, ja no és moment,
1: sí,
2: però...
1: Ara ja no.
2: ara ja no és moment d'anar a remenar gaire, però bueno, aquests 2 dies, què has estat recomanant?
1: Bé, he recomanat de tot. Sobretot he recomanat que compteu amb la confiança de les vostres llibreries de proximitat. Hi ha una passa que s'ha de fer també, i és una reivindicació que faig, que és que la llibreria de proximitat és molt més que una botiga. No digueu mai botiga una llibreria. És una llibreria. Una llibreria és un espai de cultura i ho és perquè el risc econòmic és molt més alt, és molt més complicat i les amenaces econòmiques amb les que ens trobem són molt adverses, a pesar de les administracions que tampoc ens ho posen fàcil. Però us he de dir que som amigues, que som acompanyants, que som la vostra playlist de confiança, que sempre serem al costat dels autors i autores que traieu novetats, que us vendrem millor que cap Amazon, sigui quin sigui, que per molt que vulguin blanquejar hotels, per exemple a Palma, que fan el Magaluf Hotel, Melià, In the Night, nosaltres estarem al peu del canyó i us farem una activitat meravellosa. Us acompanyarem en els nostres lectors i farem que avui les nostres caixes, que pesen 20 quilos cadascuna, estiguin aquí i siguin la nostra inversió. La nostra inversió no econòmica, no. La nostra inversió de lectura, que és molt guai. Avui hi ha hagut nens molt petitons que comencen a llegir, que s'han adreçat a les llibreries d'aquí. I també gent adulta que no sabia on havia d'anar, que també s'ha adreçat aquí. Avui és un dia d'oportunitat. Avui és un dia que demà i demà passat serà molt millor. Hem creat, hem sembrat un futur. I això és molt important. Per això la fira és molt important.
2: Quin és el llibre que més has recomanat avui, com a mínim? Digue'm-ho, per favor.
1: Segurament. No ha calgut recomanar els dos poetes que ens han precedit, en Damià i en Damià Benejam i en Guillem Roger, que ens han precedit, però sí que no ha calgut perquè ja venien d'això, però sí que hi ha hagut una recomanació, que és la saga dels Menonites, per exemple, els Beatmacs, que avui han signat. I no sé, hi ha hagut... És que jo crec que ha sigut molt divers, és que és el bo. És que el bo és que cadascú té el seu llibre, vull dir que no, hi ha gustos per tot. No és com un Sant Jordi i no és el més venut. Què coi? Aquí es ven de tot i es recomana de tot.
2: Clar, els seus desgust també. Molt bé, i de moltíssima...
1: No, gràcies a vosaltres. I vull agrair al públic que heu aguantat fins ara i sobretot vull agrair a les llibreries perquè fem una feinada. I això és molt important i... a l'equip del Consell del Servei Lingüístic perquè ens ho ha posat molt fàcil i està molt de cara. També a l'EduSound, a l'equip d'EduSound que ha estat aquí tot el dia i bé, no sé, i... Bueno, la plaça és bon, que coi, és peatonal. Visca Ciutadella.
2: Totalment, no és així. Resita. Fins aquí aquest programa especial des d'aquí, des de la plaça d'Esborn. Aquesta plaça d'Esborn per fi peatonal, per sa gent, per nosaltres, per aquestes activitats. A la Fira del Llibre en Català vull agrair, com deia Anna Dolors, també a tots els llibreters, les llibreteres, per aquest activisme que fan al final de les seves llibreries, aquest acte de resistència, perquè sí, tenir una llibreria és dur i és difícil, i també a tots els oients de Ràdio Far, a més de tots els que sou aquí. Moltes gràcies a tothom. I avui partim amb Avui o Demà, de Barlat, que és un grup que jo crec que ens encanta i que just avui, bueno, no, avui no, però fa poc, ha tret el seu primer LP. Adéu, moltes gràcies a tothom.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far.

0: Arizones, arizons, bruixes, bruixots, com està tothom?
1: Hola, hola, que fort. Som un teatre.
0: Som aquí
1: amb gent.
0: Exacte.
1: Aquí sí, davant. Sí. Com esteu totes? Tots?
0: Fortíssim, Gavi. Avui som en el Teatre de Fornells, aquí, a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca, en públic i en directe, en el marc d'aquestes terceres jornades de podcast, que ja són molt propet d'acabar. De fet, haurem d'anar com un tir.
1: Sí, no?
0: A bueno, tope. Duim mitja hora de retras.
1: Nosaltres sempre anem molt fent llarg.
0: Sí, sí, sí. No,
1: bueno, vale,
0: no pues
1: res.
0: A tope, a tope.
1: A bé, benvinguts, benvingudes, benvingudis, una vegada més aquí a Arizones.
0: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és na Gavi, perdó, Gavi, na Gavi Micio-Levicios.
1: I ella és la Magda Timoré.
0: I avui som aquí amb totes vosaltres, com sempre, davall de sa xupluc de sa màgia i sa bruixeria de ses nostres estimades arizones, na Magdalena, na Inés i na Joana, ses arxifamoses fornaris, que com sempre ens ajudaran a treure endavant aquest programa en directe.
2: Gavi Micio-Levicios i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Freak, capítol 63, en el que iniciam nova temporada, segurament la més freak de totes elles, ratllant ni més ni menys que de 5 llibres. El primer cicle de L'arxiu de les tempestes, de Brandon Sanderson. Una saga de fantasia èpica que, tot i no estar escrita amb una prosa enlluernadora, estem ratllant d'un autor best-seller, es devora com si una tènia llegís en el nostre costat. Una sèrie de novel·les que són un exemple d'escriptura per mantenir el lector clavat a les pàgines. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

0: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

no per l'hora ni la data. Per la vida que ha volat a cavall del vent. Desmentinant els records que et graten el cor fins que et

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Però tingui en compte que aquells esdeveniments m'havien fulminat com un llamp. Amb prou feines havia sentit res més que un cop fort que m'havia capgirat. Però ara, despertada amb massa rudesa de la sotregada, volia reviure aquella experiència fugaç pas a pas, gràcies al màgic autoengany que anomenem memòria. 24 hores a la vida d'una dona, de Stefan Zweig. Si encara no heu llegit Zweig, no sé què esperau. Espectacularment prolífic, aquest autor austríac és especialment apreciat per sa manya que demostra a l'hora d'escriure novel·la curta, sempre amb aquest toc de romanticisme i melancolia tan seu. A 24 hores de la vida d'una dona, una distingida dama anglesa se sincera amb un senyor que ha conegut a l'hotel on tots dos estan allotjats. Li explica el que va ser, a la vegada, el pitjor i el millor dia de la seva vida. Li confessa com, durant 24 hores, va deixar de ser aquella vídua irreprotxable per deixar-se endur per una passió irresistible. Va quedar captivada per un home que no coneixia de res, un jove polonès molt atractiu que va conèixer a Monte Carlo, un jugador molt problemàtic. I no vos dic res més, perquè és una narració tan curta que val la pena que us hi vegueu immerses vosaltres mateixes. Té una bellesa increïble i, sense dubtes, és una de les més estimades per lectors de Stefan Zweig, amb aquest tema de la memòria que és sempre tan present a sobre de l'autor. La podeu trobar editada per Viena Edicions a la seva col·lecció Petits Plaers.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món. És un gran fi.

De Jabalquinto a Castell, passant per Villacarlos, amb tendresa d'emigrant i per posar un exemple que ens és proper. Perquè els vertaders culpables de tant de dolor i de tant desarrelament en infinits llocs del planeta segueixen tenint reservades les millors pàgines de la història. Els emigrants són cellejuns, concupiscents, això voldrien, citrins, de vegades, com si d'un exèrcit es tractés, solen venir ben armats, tot i que, testicularment parlant, responen als caràcters de la varietat mediterrània amb connotacions aràbigo-andaluses. La primera vegada que van sentir parlar de les gavines va ser, en la majoria dels casos, gràcies a una vella copla com les que cantaven Estrellita Castro o Juanito Valderrama. En canvi, ara, veient-les voletejar sobre la mar, pensen en com de grans poden arribar a ser les filles de puta, que fins i tot en farien un arròs de llepar-se els dits amb uns quants espàrrecs, que per aquí n'hi haurà centenars, i com a talaiots de grans. Els primers anys, fins qui no s'integren o es desintegren, acostumen a sopar unes cerveses en el bar de l'Antonio. I si saben nedar, acaben compartint una anglesa rodanxona amb el vell Neptú. Anys més tard, reconvertits en hàbits empresaris, emplen com aprenents els rebesnets d'un tal Colom, que fugen dels generals panxuts que deixen insatisfetes les coristes, o dels executius doctorats en Yale que practiquen la zoofília amb empleats d'entitats bancàries d'origen i natura desconeguda. Julio Cortázar, Dixit, amb permís de Rubén Darío. Aquest poema també podria haver-se titulat D'aquells luxuriosos 70 fins als nostres descafeïnats dies, des d'una òptica localista, hipòcrita i ben pensant.

Benvingudes i benvinguts. Vos vull confessar que estic enamorat de l'art. No penseu malament. I com a enamorat m'agradaria conèixer aquest amor profundament. Però el món de l'art és vastíssim en temps i espai. Ara, en aquesta actualitat, amb internet, l'accés a aquest extens univers de l'art és molt més fàcil. Tenim l'exemple de l'Spotify, amb el que pots escoltar música de qualsevol banda del món. Però no sé com és, sempre mos quedam amb les mateixes coses. La zona de confort, supòs. Rellant de literatura, pràcticament només toc literatura anglosaxona, un poc de francesa i nacional. Pràcticament, vull enfatitzar. No record molt bé com vaig arribar a aquest autor. Crec que cercava qualque cosa sobre avantguardes literàries. El fet és que vaig caure a la casella d'Itàlia, literàriament desconeguda per jo, i el que vaig descobrir va ser com degustar per primera vegada la llagosta. Així que avui, a Biblioteca Fric, Centúria, de Giorgio Manganelli.

0: I comencem amb aquesta Fata Viva de Dente, amb aquests versos finals, però que bella et sa vida dels altres. Uns versos brutals que resumeixen a sa perfecció aquesta novel·la, que podria titular-se Sa bellesa de sa vida dels altres, perquè gaudirem com a porcs en un assoll, contemplant tots els personatges d'aquest llibre, que en realitat són 100 novel·les, o com les defineix Manganelli, novel·les riu. Perquè Centúria són 100 textos d'una pàgina d'extensió, o com a màxim dues, en els que se mos narra el que podria dir-se un dia en sa vida de qualque personatge. O pot ser l'argument d'una novel·la per escriure, o un quadre quotidià. Una petita biblioteca, els llibres, novel·les, fragments de sa qual, són només aquesta mínima i dubtosa punteta d'un tresor per desenterrar. Un compendi d'universos literaris, des de sa fantasia, passant per allò còmic, el raonament filosòfic, sa ciència, etc.
1: Para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre. Abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Aquel que se liga a una alegría hace fumar el fluir de la vida. Aquel quien besa la joya cuando ésta cruza su camino vive en el amanecer de la eternidad.
0: 100 personatges inscrits en les lleis del seu propi univers, del seu propi capítol. Un fantasma avorrit en el seu castell, un unicorni a separada d'esbús, un senyor a qui roben l'univers mentre entra a comprar en una botiga un aftershave, la història del cavaller qui ha matat el drac, un home que somiava tant que no deixava somiar a ningú més, una ciutat semiabandonada on els seus habitants canvien constantment de domicili, etc. 100 meravelles, 100 llibres fascinants, 100 peces d'un puzzle que resumeixen els estereotips de la literatura i que es combinen per construir un univers infinit. 100 pintures mestres que descriuen les manies de personatges empresonats en el no-res i el silenci. Nàufrags en un món governat per l'absència de sentit. Però si l'absència de sentit és així, que res tingui sentit.

0: i tornàvem a Espanya per escoltar Nacho Vegas i els seus actores poco memorables. Que si seguim així, després posaré tota la seva discografia. Però a diferència de la cançó, aquests actors ho tenen tot per ser memorables. Històries enigmàtiques i fulgurants de gran intensitat i precisió. Fixeu-vos en l'inici de cada relat, una senzilla genialitat que vos atraparà i vos enamorarà. Relats d'una inventiva i imaginació que vessa a cada línia. Històries d'hilaritat i tragèdia, d'hipòtesis i jocs nihilistes, raonaments absurds i enganyosos, curiositats i angoixes metafísiques que te faran enfadar després de que te llevin sa Hilda de sa boca i demanar: no hi ha ara un xupa-xups?
1: Nadie te va a cortar la polla.
2: Gracias, Walter.
1: Mientras yo pinté algo en todo.
2: Gracias,
1: esto.
2: Walter. Ahora me siento mucho más seguro.
1: Nota.
2: De verdad, siento una gran tranquilidad interior.
1: Tranquilo, nota.
2: Aunque me tenga que pasar esto. Podía vivir tranquilamente con una mancha de pis en la alfombra.
1: Ya.
2: Pero qué va, tío. Más
1: Puntos
2: complicaciones.
1: Alemanes. No cambia nada. Putos nazis.
2: ¿Eran nazis, nota?
1: Venga, Donnie. Amenazaban con la castración.
2: Ya,
1: te las vas a dar de fino.
2: No.
1: ¿Me equivoco?
2: Bueno, quizá no.
3: Esos tipos eran nihilistas. Decían continuamente que no creían en nada.
1: Nihilistas. Hay que joderse. Dirás lo que quieras sobre los principios del nacionalsocialismo, pero al menos es una...
0: Manganelli és un d'aquests mags de ses paraules, un boig del llenguatge que fa lo que vol amb ell. La seva prosa és barroca i d'una riquesa que de vegades fa oi, sobretot perquè un no té aquest domini sobre el llenguatge. Una prosa que de vegades resulta difícil, però també molt atractiva, com un gelat de menta esquitxada, i molt absorbent, com el paper de cuina. Proper i molt divertit. Una prosa també d'una poètica exquisida, filosòfica i irònica i un poc ambigua, plena de laberints que te condueixen a una sortida de llums de neó i focs d'artifici. I que per això es diu que el protagonista d'aquesta obra experimental i d'una originalitat única és el llenguatge i el qüestionament dels convencionalismes literaris. I sobretot una obra que reflexa el seu autor, qui es va fer escriptor perquè no et sabia fermar les sabates.
4: Le respetaban en el mundo entero. La Nouvelle Vague era él. Jean-Luc Godard.
5: Ecos de sociedad. Los señores monos han tenido una hija. La han llamado Case.
4: ¿Case monos?
5: Sí, mi amor. Casémonos.
4: Tenía la suerte de admirar al hombre al que amaba. Estaba a punto de revolucionarse a sí mismo.
6: ¿No os da miedo que degenere?
7: No, al contrario, me parece que hay buen ambiente.
8: ¡Fascistas de mierda, cabrones! ¡Mierda!
5: Perdone, señor Godard. No le he reconocido sin gafas.
4: Gracias.
7: No se le da las gracias a un poli. Se le dice revienta, carroña, cabronazo. Te colgaré por la piel de las pelotas con las tripas del último cura. Eso hay que decirle, nada más. El problema es que no sé qué hacer. Hay que inventar un verdadero cine político.
8: Tiene que hacer películas con Belmondo. Es muy bueno y además es gracioso.
7: No voy a contratar a Alain Delon y a ponerle plumas en el culo para que haga de indio.
5: Se ha convertido en eso, un entretenedor ridículo que assume una...
0: I fins aquí la recomanació d'avui. I esperam tornar a Itàlia en una altra ocasió, que tinc unes quantes cosetes a la recambra, que espero que em fascinin tant com Manganelli. De qui també esperes llegir més cosetes, perquè té obres que semblen al cel. I nosaltres direm adeu amb una joia amagada de la música independent italiana, amb Apuntamento, de Calibro 35. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a la pròxima.

Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Ràdio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu! Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

satanal com ses muntanyes. Voldria ser tan savi com es temps. Voldria ser tan fort com es vent de tramuntana. Voldria volar com els ocells.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

vida. Entreparats passam el temps i ens miram darrere els vidres. Mentre el rellotge va més lent, ja no té preu.

Entre parets conviu la soledat, amb el silenci del vençut, que la mirada del dolor se'n va tot sol cap al final. Ja no té preu una besada, ni una carícia flor de pell. La força dels que lluiten cada dia és el consol

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a finals d'hivern, la processionària desfila. Tots haureu vist, qualque vegada, unes orugues que van en fila índia pels camins i pinars de Menorca. Es tracta de la processionària, una casta d'arna o papaona nocturna estesa per tota la Mediterrània. El nom li ve de la processó que fan les orugues quan davallen d'espins i cerquen un lloc per poder-se enterrar, a uns 15 o 20 centímetres de profunditat, a finals d'hivern o principis de la primavera. De baix a terra es transformen en nimfes, o gatzones, com deim a Menorca. Poden estar així des de setmanes fins a diversos anys. A principis d'estiu, les nimfes es transformen en papaones i surten d'en terra per anar a les fues d'espins a pondre els ous. Al cap d'un mes, de cada ou neix una petita oruga que s'anirà alimentant de les fues d'espins i passaran per 5 estadis diferents. Les orugues es protegeixen del fred amb les bosses de seda que elles mateixes construeixen i que són ben visibles durant l'hivern, en el final de les branques. En els darrers estadis, les orugues desenvolupen uns pèls que mos poden produir urticària si entren en contacte amb la pell o les mucoses. Hem d'anar a l'alerta, però per a qualcuns ocells són una bona.

Acabam de sentir la primavera, un ocell molt polit i que es menja les orugues quan estan en els arbres. I ara sentirem el cant del paput, un altre ocell molt singular que se'ls menja quan davallen dels arbres per enterrar-se. Hi ha altres animals que controlen la processionària. Les ratapinyades, per exemple, són molt bones caçant la fase adulta, és a dir, les papaones. Bé, ja veig, idò, que una bona manera de dur a retxa aquest insecte és mantenir la biodiversitat dels boscos. És bo per la natura i també per nosaltres.

sóc o no sóc real. Algú em tecleja des d'un lloc estrany. Les pàgines corren al tempo dels dits. Canvi de compàs.

forat. Em tecleja sense cap pietat. No veu que sóc graciosa, fluixi el mar. Canvi de compàs.

0: tota ma pensa creu i és el que som preciós. Em duixaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines. Límit a parretges, cercles de baralls, direccions canviades, rotondes de cavall i suc. Cobert de porqueria, un porc bra!
1: Porc bru! Porc bru! Porc bru!
0: I el meu pis desgrat segurament serà per prepotència, que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deix malament davant tothom, no em facis massa cas.
1: No!
0: Però que meu les totes al col, oblides Peter Cas. Límit a parretges, cercles de punyada i punt. Direccions trebades, rotondes de cavall i suc.
1: Un verd de porqueria, un porc!

0: Bueno, bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i de Macià, que ha fet un retrat... meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera, el vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara i trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja l'he dit, està molt cansat amb Macià de mi, però l'he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que estem a la rotonda d'Esmercadal, a la vora la carretera, no? És a dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah! Tu ets d'Ardara! I però jo és extraordinari, és una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tant de reivindicar és que n'hi ha que diuen que en Macià i en Marlon Brando tenen un cert prescut, però crec que hi ha molta poesia, però poca realitat.
2: Depèn de l'època de Marlon Brando, potser
0: sí.
2: El...
0: Podria, sí, l'època, la darrera època.
1: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià. Sí.
2: El Marlon abans del Padrino.
1: O el millor Marlon, hi ha la M i la Macià, hi ha la M i la, el millor per aquí, però... Jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
2: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
0: Hi ha caigut un llamp.
2: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de divagar una mica la cosa, no?
0: Perdonar per treure d'ara, però ho havia de fer perquè
1: no, ho has
0: tenim
1: de fer.
0: Aquí és coproductor.
1: Ho has de fer.
2: Product placement, no?
0: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
2: Que es diu Compàs de silenci.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

0: Bueno, benvinguts a la tercera entrevista d'aquest podcast d'Esfar Cultural Gris i Mig, dedicat a la fotografia documental. Avui tenim un fotògraf cèlebre aquí a Menorca, que ha recorregut poble a poble, pam per pam, que és en David Arguimbau. David, benvingut.
1: Hola, Santiago, com estàs?
0: Molt bé, encantat encantat d'estar aquí amb tu. En David ve a presentar dos treballs i especialment un que jo penso que aquí és Mercadal té un pes simbòlic molt particular, que és el treball de la Dana, 150824. Què ens pots contar sobre aquesta feina, David?
1: Bé, això va ser... Mira, ara ho contava. El mateix dia, que jo no sé quin dia era de la setmana, sí, recordo que la meva veïna, la filla del meu veí, treia la mà per la finestra i vaig estar fent unes fotos molt bucòliques perquè ella li començaven a caure quatre gotes a la palma de la mà i son pare li va agafar la mà per... eren dos braços que sortien per la finestra i va sortir una foto, bueno, pues això, molt bucòlica, les primeres gotes, i en cap moment pensàvem que el dia acabaria com va acabar. Vale, després ja em van cridar que estava passant el que va passar i no vaig poder passar de l'O.
0: Clar.
1: A l'O era... Allà es van quedar aturats i sí que vaig fer feina a l'O de les inundacions d'allà. I bé, i el dia següent, sí, el dia següent vaig venir i quan s'aixecava el dia i vam veure el resultat. Ja no hi havia aquelles fotos del torrent ple de cotxos que ja els havien llevat, però sí que hi havia les cases i la gent pues, preocupada. Claro. Certament no teníem encara en l'imaginari el tema de València,
0: claro,
1: amb el qual no teníem una referència de res. Màxim teníem lo de Sant Llorenç d'Escardassà, de Mallorca, però bueno, aquell moment impressionava molt, no?
0: Clar, el que va començar d'alguna manera com un moment de fotografia bucòlica va acabar
1: sent un desastre. Sí.
0: Sobre això puntualment, te volia demanar, perquè també tenim en aquesta edició Escarpadi, que ha fet un treball a la Dana de València, que ha estat també part de la discussió política i fotogràfica també de tot el país durant el darrer any. Què penses que passa entre la relació entre fotografia i canvi climàtic? Hi ha un tema que s'obre, una escletxa que s'obre per començar a pensar des de la foto la relació amb el clima?
1: Bueno, nosaltres estem aquí per documentar els canvis i el que passa, saps? Després, bueno, certament és un mes d'agost tinguis que anar a fer fotos de so en vez d'anar a fer platges plenes, doncs ho diu tot, no?
0: Clar.
1: La relació, nosaltres bàsicament estem aquí per documentar el que passa i no em fa cap il·lusió, també t'ho dic,
0: Clar.
1: No fa cap il·lusió, prefereixo fer les meves cosetes que tu coneixes que fer això, saps? Però sí que és cert, també et diré que gràcies a la tecnologia molta gent que no és fotògraf sí que va poder captar imatges que a nosaltres no ens van deixar perquè no podíem arribar, no?
0: Clar. Quina relació tens amb la recerca d'imatges que tenen a veure amb un moment tan de crisi, tan trist i tan complex pels éssers humans que estan sent fotografiats? Aquest equilibri, com ho tens?
1: Bé, tens que tenir l'experiència, si tu saps llegir a l'estat emocional de les persones, és el que et deixa a tu mateix apropar-te o no.
0: Clar.
1: Tu tens que veure i també tenir, diguéssim, la teva ètica. Vull dir, una foto no val tot per una foto, saps? Si una persona està patint, saps? Tu ho veus si li molesta o no li molesta.
0: Clar.
1: Si l'estàs ajudant o si la molestes enfonsant, no? I, bueno, això és l'experiència, no?
0: Clar. L'educació de la mirada, d'alguna manera, no?
1: L'educació de la mirada i de l'ètica, saps? Una foto no... A qualsevol preu, no. Mai.
0: Tenint en compte també la dignitat de la gent, no? Un poc aquesta dinàmica.
1: Clar, mira, jo la primera casa que vaig entrar era un matrimoni, família humil, que tenien un calaix amb tots els medicaments banyats, i el seu gran problema bueno, estaven els de la Creu Roja, els estaven ajudant, però el seu gran problema és que s'havien de medicar i no hi havia medicaments, perquè estaven tots banyats. L'aigua havia arribat un metro i mig i havien quedat sota l'aigua. La farmàcia estava tancada perquè també havia estat inundada. I això era el gran problema d'aquesta persona. Tu no pots entrar allà com una catxarreria allà a fer fotos, saps? Vull dir, has d'intentar ser empàtic amb aquesta gent, saps? Perquè era el seu gran problema, que per ells era gros.
0: De primer ordre, clar, de salut.
1: Clar, exactament.
0: Penses que, si ve que la fotografia documental té aquesta missió, per dir-ho d'alguna manera, que és la de documentar efectivament el que ens està passant, però també hi ha una... un dispositiu de memòria, d'alguna manera, no? Pensar això que ens ha passat avui té un diàleg amb els que, amb el que ens passarà demà si no passa alguna cosa. Trobes que hi prenem nota mirant aquestes fotos del que va passar a la dana d'aquí, de Menorca? Hi prenem nota com a societat, reflexionant sobre això?
1: Tinc els meus dubtes. Jo ara mateix, un veí d'on visc jo ara, s'ha construït una piscina aquest estiu, pensava que no l'ompliria, i aquesta setmana, a ple mes d'octubre, l'ha omplert fins dalt. Tenim problemes d'aigua.
0: Grossos.
1: I l'ha omplert fins dalt. Que segurament no l'emplirà fins l'any que ve.
0: Segurament.
1: Te dono com a exemple, saps? Jo penso que... No sé, m'està greu, eh? El ser humà no... És contradictori.
0: Total, total, total.
1: Per això...
0: M'has donat el peu per parlar del teu altre projecte, que crec que te l'estimes molt, i jo que he vist les fotos i que visc allà, sento que és algo molt íntim teu, que és Sant Lluís no és Missouri. Què és això? Què és aquest artefacte?
1: Sant Lluís no és Missouri és un diari de la meva vida i de la vida de Sant Lluís, els últims, des del 2005... el 2022, que és l'època que jo vaig viure en el municipi. Jo vaig viure al municipi tant al Caufà com a Viniencolla i al poble mateix. I, bueno, allà vaig viure la bombolla immobiliària, els preus... Això tu ara m'estaves preguntant sobre si prenem nota. Doncs no prenem nota, perquè el 2013 jo recordo haver estat documentant, haver patit el que és la bombolla immobiliària i allò que no torni a passar i on estem ara.
0: Clar, clar, clar. Saps? Hi ha una repetició i a més...
1: D'una altra manera, però el mateix, d'alguna manera, no?
0: Total, total. I em va agut tan sensible com l'habitatge a Menorca.
1: No? Exactament, sí. Jo en aquella època vaig estar 2 anys que tenia un lloguer de setembre a juny, a 30 de juny, i juliol i llavors me tenia que buscar la vida.
0: Clar.
1: I això, estem parlant del 2005-2006.
0: De fet, una part important del teu treball documental d'aquella època era apropar-te a les naixents organitzacions de veïns en defensa de l'accés a l'habitatge i de afectat per la hipoteca.
1: Sí.
0: Veus un reflex, veus un moment similar entre aquell moment i ara?
1: No.
0: No?
1: Jo en aquell moment va haver-hi un moviment molt potent per ser Menorca, que jo en aquell moment ja estava treballant. No té a veure això amb el del llibre, però sí que era amb el temps, sí. I en aquell moment jo vaig estar col·laborant, jo documentava tot l'activisme de la PA. I era un moment, diguéssim, que era tots a una. Hi havia tot tipus de persona, de classe social, etc.
0: Hi havia un activisme més viu.
1: Ara no el veig de la mateixa manera.
0: La comparació amb Missouri, per què?
1: Bueno, doncs mira, ve per la mateixa història. Qui conegui Sant Lluís té molt present, perquè fa 20 i pico d'anys que tu quan arribes a Sant Lluís, què te trobes?
0: Un molí.
1: Un momotreto. Abans del molí.
0: Sí.
1: Abans del molí. Te trobes un momotreto allà.
0: Ah, correcte, clar.
1: Exacte.
0: El esqueleto.
1: Ah, exactament. Mira, tenim que tenir en compte, Sant Lluís de Menorca té uns 7.000 habitants. Sant Lluís de Missouri, Estats Units, té quasi 3 milions d'habitants.
0: Uau.
1: A Sant Lluís, algú se li va ocórrer, farem aquí un centre comercial tipus Port Inglés,
0: sí.
1: Saps? A qui ens l'ocorrió, no? Pues, bueno, va fracassar. Jo penso que es van equivocar de Sant Lluís. L'haguessin fet de Sant Lluís de Missouri amb 3 milions d'habitants, segurament haguessin triomfat, no?
0: Hauria tingut sentit.
1: però clar, però Montsens és totalment sobredimensionat. Uh-huh. Llavors, per què Sant Lluís no és més olímpic? Per això, no ens feu coses sobredimensionades, no ens traieu el nostre... No vol dir que no puguem anar progressant i no puguem anar adoptant noves costums, però no ens aportis un centre comercial, no ens posis xalets a dos pams de l'aigua, perquè en aquests últims anys, tot i la llei de costes, allà Sant Lluís va passar també, no?
0: Sí,
1: el que
0: sí,
1: ho fa.
0: Sí.
1: Saps? I d'alguna manera, les fotografies no és tant et mostraré el que no m'agrada, uh-huh, sinó et mostraré el que som, per tenir justament la memòria, no?
0: Clar.
1: Et mostraré aquella part, diguéssim, de com són les cases, la gent que va romandre a les cales, saps? Com és la gent de Sant Lluís, que d'alguna manera és com part de la resta de Menorca, no? De com vivim aquí. Vull dir,
0: és una representació, no?
1: Exacte. Intentem fer resistència i continuar amb els nostres costums, no? No volem menjar aguacate, ni brans, ni històries, sinó ens agradaria, o almenys a mi, parlo per mi, no?
0: Uh-huh.
1: I la representació és aquesta. Pues la gent que baixa el moll a nedar, saps? La gent que va a pescar, la gent que penja la roba a fora perquè la vegi tothom, etc. Moltes de les cases que surten ja estan en mans dels nous propietaris que no són d'aquí, saps?
0: Hi ha algú que tu ets molt reivindicador de lo perifèric, de lo la idea de ser fotògraf de províncies.
1: Sí, totalment.
0: Com fas un lligam entre les històries universals que contes i lo particular i lo petit i lo perifèric de Menorca?
1: Perquè tothom té una història i tothom té una història interessant i de la mateixa manera que a Menorca a vegades pensem que només tenim nosaltres el problema de la vivenda, uh-huh, i dels sous i de tal, també està passant a Reus o està passant... Vull dir, això són històries universals. Uh-huh. Jo penso que els explico des d'aquí, saps? Perquè a mi jo me trobo molt més còmode, diguéssim, dins el meu entorn que conec. Uh-huh. Jo anar-me'n fora, jo soc molt antifotògraf, saps? Perquè antigament, el fotògraf que viaja... Uh-huh. Uh-huh. No soc molt viatger.
0: Tu ets el fotògraf que es queda.
1: Que em quedo i m'agrada, diguéssim, documentar el que tinc a prop meu perquè ho conec, uh-huh, saps? També és el meu punt de vista, eh? També no siento càtedra, uh-huh, en nada, no? Però són històries, les històries humanes, jo crec que tenen que interessar. Si són interessants, pues, pues això, valga la redundància, ha d'interessar a tothom, no?
0: Uh-huh. Bueno, David, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i esperem que puguis generar aquesta reflexió per tots els menorquins, que crec que a través de les teves fotos hi ha molt per dir, hi ha molt per pensar.
1: Vinga, moltes gràcies, Santi.
0: A tu.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fes pa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així s'atraïen un sobresol que pues, ajudava l'economia familiar. I que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Pep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tots que donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el mitjorn de Menorca, a les zones de poca altura.

sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal del fons ni gratar el cocó amb les mans o amb uns jetets sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en el fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mà i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb el temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mà, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar desde la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Clastro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de maquetes aquesta setmana amb un grup que potser no coneix gaire gent a Menorca, encara que tinguin un membre menorquí, un grup que funciona sobretot a Barcelona, però que han fet les seves coses a Menorca i tenen ganes de fer-ne moltes coses més, com veureu a la xerrada que he tingut amb dos dels seus components. Res, un grup que es diu Supergatos, un grup de rock and roll pur, rock and roll de cames obertes i de guitarres a volum 11, un grup que ha editat el seu primer vinil fa poquet, i que res, que me fa ganes, no sé si sou escolta molta gent, però així vull donar el meu granat d'arena a aquesta gent per menor que conegui aquests nous grups que estan sortint i que potser necessiten una empenteta, i una empenteta és el que intentem donar a Supergatos amb aquesta xerrada que van tenir fa uns dies amb dos dels seus components. Una xerrada que es va allargar una mica perquè tenien xerrada 2-3 i a més potser en telefònica, potser rimes una mica diferent, espero que no us importi això. I res, aquí estem amb Supergatos xerrant de sa vida i de rock and roll. Espero que us agradi.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer així el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a
1: tocar...
0: Digues, perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s,
0: bueno,
1: que també m'està donant molt de cru. I...
0: Bueno, ja està, sí, encara... Ja tinc estès d'arribant als 2000s, que no frissis, però bueno, els 2010 no frissis, que no hi ha molta cosa a rascar, m'assembla, el nostre, de sempre, sí. Bueno. I la guitarra la comences a tocar en aquella època, també, o com és això?
1: Clar, jo aquella època tocava... clar, un altre dato important, Els dos guitarristes de Supergatos
0: Som
1: exviolinistes de conservatori.
0: Ah, sí?
1: O sigui que som dos guitarristes mig frustrats.
0: Bueno, mai és tard, tio. Potser després tornau a fer un segon disc en plan Kansas amb violí, jo què sé.
1: No sé, no hi ha trastes, vull dir, no s'ha complicat, això. No. I res, clar, jo tocava violí i en els 15 anys savi meu va comprar el típic pack aquest de guitarra i ampli que sona allà una que val 100 euros.
0: Sí, bueno.
1: Yeah. I clar, i ma mare no me la deixava tocar perquè primer havia d'estudiar violí.
0: Saps? I les escales de violí.
1: Que me quedaven, si li podia, pues, tocar la guitarra, però clar, tampoc m'agradava gens perquè aquell ampli sonava fatal. Jo vull que me soni com... Angus Young, saps?
0: Ja, clar, sí, és difícil.
1: I clar, encara no tenia ni idea de pedals, d'amplis, de distorsions, ni res. Jo li posaves el gain en aquell ampli i...
0: A tot el llet, que
1: guarda. Horrible.
0: Sí. Me sona. Perquè a mi també n'han sentit.
1: Clar, tot hi hem passat, o no?
0: I digues.
1: I a poc a poc... vaig acabar el grau professional en el 18.
0: Ah, Déu-n'hi-do, vas acabar la carrera de... Bueno, el professional de...
1: Bueno, fins al grau mitjà, diguéssim.
0: Vale, no. No
1: i després a Barcelona, clar, sí, seguia tocant la guitarra i em vaig apuntar a un anunci d'una banda de versions,
2: de covers
1: que va ser quan vaig coincidir amb Nadri. I aquí ens vam conèixer.
0: Vale,
2: allà
0: vale.
2: Ens vam anar.
0: I quina casualitat que els dos tios que teniu sa carrera, bueno, teniu nocions de violí, que haguéssiu tocant amb un grup de versions de rock and roll, suposo. Que bona.
1: El grup es deia Wild Room.
0: Wild Room?
1: Wild, de salvaje.
0: Ok.
1: Amb un or de White Room, de Cream.
2: De Cream, sí, el tema aquest.
0: Correcte. Fau aquest tema?
1: Sí, sí, sí.
0: I que m'hi veus la lletra, no? In a wild room with white curtains. Molt, molt bé.
1: Explicar-se teva... Jo molt ràpid, relacionat també amb el violí, jo vaig entrar a l'institut i allà per Nadal hi havia un grup que van tocar una cançó de Mago de Oz i hi havia un violinista i vaig pensar... Hòstia, el violí pot ser divertit. I llavors allà estirant de Mago de Oz, Barón Rojo, tal, tal, tal, vaig anar a millor. I res, tio, ara... Pues, i ma germana es va apuntar a classes de guitarra i jo li agafava.
3: Ostres, va, que tocaves en la guitarra de la teva germana.
1: Clar, jo al principi tocava en el grup aquest de covers amb la guitarra de la meva germana. I al final, pues res... Vaig anar escoltant més música, cada cop tocava més la guitarra, més, i fins avui, que amb el PP vam fer, bueno, supergatos.
0: Supergatos. Abans de seguir amb això, quina edat teniu, vosaltres? Que jo ara no us he pensat a demanar, perquè no estic situat jo gaire en el
3: 31.
0: 31, vale. Sí, 30 anyeros, vale, ok. No, no teniu 20 anys, però tampoc en teniu 40, com jo, que és que estic acabat.
3: Ah, sabemos vale. Lo que vale un peine.
0: Vale, vale. Això no me'n recordo, que val, que val un peine. Començàvem amb aquests Wild Room, i és un poc el vostre primer concert de rock junts, el vostre primer concert de rock amb aquesta formació. Què tal? Quins records teniu d'aquesta actuació? Va anar bé? Va venir gent?
3: Sí, va venir gent, lo típic, que familiars i amics, però, clar, no cantaven cap dels dos. Teníem, hi havia una cantant i nosaltres érem les dues guitarres.
0: I tocàveu per Barcelona i tal, o...?
3: Sí, bueno, fèiem un concert per temporada. Sí. Un concert anual.
0: Vale, ok. Bueno, a poc a poc.
3: Fins que va venir més o menys Covid i ho van deixar, saps? I...
1: Sí, amb el confinament
0: es va
1: acabar el grup.
0: Bueno, sí, com va passar molt de grups.
1: Sí. Però...
0: Digues,
1: des de que estàvem en aquest grup, tant el Pepe com jo, sempre teníem la inquietud de fer temes propis. I fèiem coses, i les proposàvem i tal, però no era l'ambient... No teníem la mateixa sintonia que els altres.
0: Ja.
3: Clar, n'hi havia un que tenia fills. L'altre que no sabia. L'altre que només volia tocar Highway to Hell i no li demanava... No, espera, quina és la típica dels Doobie Brothers?
1: El Long Train Running.
3: Sí. El que toquen tothom, saps? I, clar, no se podies moure d'allà. I nosaltres dos, que érem els més joves, també, i teníem com aquestes ganes de fer alguna cosa més.
0: Vale, vale. I és quan, en aquest confinament, s'acaba aquest grup i muntau Supergatos a base de videollamades i d'estar avorrit a casa, o com sorgeix això?
3: Mira, doncs, pues, ara, aquest mes farà 4 anys que ho vam decidir començar a moure això. I res, van quedar un dia a casa meva, en Nadri, i van dir, tu, vinga, va, tenim aquestes maquetes, i almenys ho intentam, i van posar un anunci a Tiza.
1: Sí.
3: I allà ens van contestar el baixista que tenim ara, que és Narnau. I després...
1: Jo coneixia un bateria, perquè al moment que el grup de Wild Room s'estava morint, jo vaig començar a buscar altres grups,
0: vale.
1: I vaig anar a fer la prova amb una altra banda, que no em va agradar, però vaig conèixer un bateria que també estava provant. I aquest és el bateria que li vam proposar al principi entrar a Supergatos. Membre fundador.
0: Membre
3: fundador. Que no,
1: però ell no hi és, i ara tenim l'Adri, que és el nou bateria. Bueno, nou bateria, però ja porta 2 anys a Supergatos. I som la mateixa formació des de fa això 2 anys.
0: Vale. I Supergatos, aquest nom, m'agrada bastant. M'agrada el nom i m'agrada el logo. El logo que et desmoja amb una dinamita. Està ben xulo. D'on surt aquest nom? Hi ha qualque història darrere? Teniu un moix molt gros per casa o alguna cosa? O com funciona això?
1: Pues mira, al principi, el nom original del grup es va dir... Era Cuatro Gatos, el que passa que vam veure que ja estava pilladíssim.
0: Cuatro Gatos és un nom bastant típic, sí, sí.
3: Sí, hi ha molts grups que es diuen així.
1: Ah, sí?
3: I relacionat, sí, sí, i relacionat amb els gats sí. I tal, doncs, pues, bueno, volíem un nom explosiu. I llavors, antigament, no sé si encara existeix, hi havia un petardo que es deia Supergatos.
0: Ostres!
3: I el nom ve d'aquí, o sigui, no ve de gats superherois, sinó del petardo. Sí.
1: O sigui, hi ha un petardo que es diu Supergato.
0: Hòstia, sí. saps quina paranoia m'he fet jo sobre el nom vostre? Ara, la història sí. Que m'he creat jo aquests dies. Que, com que tenia un ciutadellenc, un menorquí, aquí en Agat, se li diu, o sigui, quan vas bastant borratxo, vaig ben gat.
1: Ah.
0: Saps? Hòstia, i vaig pensar, com que teniu lletres així de juerga i de botelles i corrollo d'aquest, vaig pensar, potser un dia en Pep va dir, hòstia, vaig supergat, tio. I vosaltres, bueno, mira. Si voleu contar aquesta història quan fagueu el documental, vos la deix, va? Podeu contar aquesta, o el de les petardos també està bastant guapo.
3: És bona, és bona.
0: Supergat, els m'havia pensat que era això, tio, que no, vaig supergat o alguna cosa així.
3: Mira, el pròxim podcast direm aquesta.
0: Vinga, va, jo què sé. Sí, vos la sabràs, el que vulgueu. I Supergatos és un grup de temes propis, a un quartet de rock and roll clàssic, on teniu dos vocalistes en vés d'un, que tal això? Vau intentar decidir per un cantant i al final vau dir, mira, jo també vull cantar, com va sorgir aquesta cosa? Que no és superusual, això, la veritat.
3: No, simplement els dos componem.
0: Ahà.
3: I els dos presentant els temes.
0: Vale, sin más. Vull dir, no és una cosa natural. Uh-huh.
3: Pensa que al principi també érem els dos guitarristes. Sí. De cantar ho hem anat aprenent amb el temps. I llavors, repartir-nos la feina de cantant també ens donava aquesta tranquil·litat de dir, bueno, no hauré de cantar durant una hora i mitja malament.
0: Ja.
3: Només cantaré 45 minuts malament i 45 minuts malament l'altre.
0: Està bé.
3: I mira, no sé, crec que és algo original, bueno, original, ja, molts grups que ho fan, o que ho feien, com els Beatles, per exemple.
0: Sí, sí.
3: Però ens ha funcionat i a més, també, si a l'hora de compondre, cadascú es compon les cançons pues, a la seva manera, que li funcionin més pel seu timbre o a la seva manera de cantar.
0: Ja veus.
3: M'ho donin de baixa un vídeo de YouTube que tenim del primer concert. L'han de dir que mos el llevin d'allà.
0: Ah.
3: I fas una crida, per si escolten el podcast. Que
0: el treguin, sisplau. Ostres, ara el vaig mirar. Quan acabem el podcast el vaig a mirar. I la denuncio perquè el treguin. Dic moltes problemes i el denunciaré. I bueno, Supergatos també teniu un... Bueno, és un grup que des del primer moment teniu un estil ben definit, que és allò, pues, rock and roll, com jo dic, de cames obertes, allò de rock and roll clàssic de tota la vida, de riffs i de tal... I un concepte també, doncs, quantes imatges i tal, explica'm un poc com sorgeix això, quina idea teniu i com arribeu en aquesta idea.
3: Clar, des del principi van dir, tu, anem a muerte,
0: uh-huh.
3: No? I clar, també totes les bandes que nosaltres escoltam,
0: sí.
3: Que també clar, que són més antigues, pues tenen com una imatge molt clara. I...
0: Correcte.
3: I també ens volíem identificar per això. També la nostra imatge és tirant en aquells anys, també. Més camises estampades...
0: Sí, sí, molt seventies, molt
3: reconegut.
0: Però això us hem anat a l'edat, tio, perquè no, si veus per les fotos no saps si tens 20 o tens 30 o tens 40.
3: 40?
0: 40, bueno, ben duits, però millor duits que jo. Però no, vull dir que com un estil retro, doncs dic, hòstia, no sé quina edat tenen aquesta gent. No sé si tenen, sí. Si tenen un niñatus o si ja són un poc més gran edat.
3: I és una manera de semblar professionals, que al principi no ho érem pas. I l'estètica ja, bueno, i destaques a la vegada, perquè és una cosa que avui dia no es porta tant.
0: Ja.
3: I a més ens agrada. Hem de reconèixer.
1: Sí, us dic que l'estètica és una part molt important de Supergatos.
0: Uh-huh.
1: Hi ha bandes que no li donen tanta importància, que no està bé ni malament, no?
3: No, anem.
1: Nosaltres ni donem.
3: Exacte, abans del concert tenim la tarda de compres. Anem de compres.
0: Anau a botigues de segona mà de por ahí i a la sau per allà.
1: Sí,
0: anda, que no. Sí. No, és un concepte que, bueno, que està guai, que cridés atenció. I també, bueno, mirant les xarxes, mirant Instagram i tal, pues, que teniu molt treballat en això i molt clar, i estem a, bueno, la imatge està molt currat i sí que destaca, sobretot, bueno, sí, vos grups de de Menorca, que és on soc jo, pues, potser no tenen tantíssim clar aquestes coses, cada vegada més, és veritat. Vull dir, la gent té, es nota que estem en l'època de la imatge i de les xarxes sí, socials i tal, i la gent ho té molt més en compte sense descuidar la música, pues, la música que si ningú ha escoltat Supergatos o bueno, només has ocultat el tema que vosaltres començament, pues això, rock and roll, de rock and roll clàssic de tota la vida. Jo veig algunes influències vuitanteres i fins i tot, vull dir que a vegades en aquesta forma de cantar, sí. Me sembla que és Nadri, que veig un poc més amb una veu, no vagis a dir cap grup, però sí que l'he vist un rotllo un poc més 80s, però bueno, coses que he escoltat, sí, quan he escoltat el disco, quan comença amb aquella guitarra així com molt d'efecte, pensava que era un teclat, dic, coño, saps que es fan progressiu aquesta gent, dic, no, després ja sí que ho foteu a fer rock and roll.
3: No,
0: però bueno, has de fer mostres. Vale, sí. aquest grup sorgeix, bueno, diguéssim, quan estem mig confinats encara, i el vostre primer concert, quin és? És a Ciutadella? És aquest de Pedraviva o no?
3: No, el que ha passat segon.
0: Vale, ok.
3: Que va anar gros, també. Mira, vam fer el primer concert.
0: Sí.
3: I just després, 4 mesos després, això teníem Pedraviva, no? Ah. No menys. El primer concert va ser el 14 de maig, que me'n recordo, i Pedraviva va ser l'agost.
2: 14, també.
3: 14 d'agost.
2: 14 d'agost, sí.
0: Okay.
3: I clar, vam fer el primer concert.
2: Bueno, sí.
3: I van dir, tu, som els reis aquí, saps? Perquè... sí.
0: Però on té el primer concert?
3: Finalment, eh? Va ser el típic concert de... Vam tocar a Barcelona, el típic concert amb cadires, mascareta, distància de seguretat.
0: Uf, quina puta merda, tio.
3: I 36 persones. Bueno. Vam fer sold out, però era molt fàcil fer sold out. I després, clar, vam anar animadíssims a Menorca.
0: A Bontera, de Barcelona, perdona? A Bontera, una sala? O...
3: A la Bàscula.
0: A la Bàscula.
3: Que era un escenari
0: turístic. Sí, ja està per allà. Sí.
3: Clar, el primer concert, un escenari així, enorme. Tot se mola, saps? Que ens ho van dir, a més, 2 setmanes abans de tocar i amb 2 collons vam dir que sí i ens vam preparar els temes i que, clar, si vam flipar, ho vam fer fatal, però, clar, si ens esperava, una merda, saps?
0: Bueno, tan fatal no faríeu.
3: Tampoc ho vam fer tan malament. Però, i clar, i després tenim estada de Pedraviva
0: sí.
3: I anàvem supermotivats. I van jugar tot en Edu, doncs. En Edu Sound.
0: Edu Sound, sí.
3: I bé, què va passar? Les proves de so de puta mare, m'ho sentien tot per enginyers, i a sort del concert no van sentir res.
0: Ai. Era un concert dins de programació de Pedraviva? Com anava so? No me recordo exactament com...
3: Sí, bueno, vam enviar un vídeo i mos van com a seleccionar.
0: Que guai.
3: I mos van donar mitja hora per tocar. Vam fer 5 sistemes. No, van dels millors puestos on t'han tocat.
0: És un puesto molt guapo, tio. La veritat és que sí, després has d'agafar la guitarra i treure-li la pols una bona estona, perquè la veritat és que aixeca pols allà, però és un puesto privilegiat.
3: El time de ses trobades, que he sentit el podcast de Navarri Florit i he dit...
0: Ah, vale, sí. Vale, no. sí, correcte. Okay. Vale. I que, o sigui, un desastre tècnic, allò, que... Fets inèies, aquests inèies són putes,
3: sí, eh? Clar, a part. Anàvem un poc ja torrats.
0: Ah, vale.
3: I al principi, i tu, no sent res, se me va... Jo se me va baixar de cop, tot. Me va posar la calor, la sua freda que tenes cap. Oh. I te mira tu, Adri, i te faig, tu, no sentes clic. Perquè nosaltres duim a...
0: Anava en clic i tot, ole, joder, que pros.
3: Anava a la claqueta.
2: Sí, perquè tenim freqüència amb teclats i Hammonds.
0: Vale. Clar, llavors,
2: no. Llavors, clar, no anar clavats era un problema.
0: Ja. I, bueno...
3: I tu, digues.
0: No, ho salvàdic. Okay.
3: No.
2: També era el primer concert que fèiem a l'aire lliure ja. I que teníem monitoreig a Minier. Llavors tampoc estàvem acostumats.
3: Calle, se va ser calle.
2: Bueno, sí, ja no ens ha passat mai més, eh? Ja ens hem assegurat de que no, de fer la prova bé i estar segurs de que després ho escoltarem tots bé.
3: Tu no sé si te passa, Pedro, però no, tot sempre ens falta temps per fer les proves.
0: Ah, sempre falta temps? Sí, supos que sí. Sí. No sé, vull dir, jo odio fer proves de so. És una cosa que és un mal que tinc. Que n'he fet moltes ja. De fet, jo crec que n'he fet prou.
3: Clar,
0: ja.
3: N'he fet moltes.
0: Però sí, com més ràpid i més eficient... Bueno, això és pràctica, tio. Vull dir, jo què sé, saps? Al final has trobat uns inèrs que te vagin bé i una mescla que t'agradi. Vull dir, jo què sé, saps? Jo personalment, també el meu inèr només no escolto una mica la meva veu i la meva guitarra, i com que tot el més està por ahí, està a tope, vull dir, me'n llevo un i sento el més de l'escenari, ja està, però bueno, cada un has trobat la teva sa cosa, però bueno, sí, les proves de so, per això són un engorro. A més, jo, mira, tot a falta temps, jo me'n sobra meitat de les proves de so sempre. Això cada un.
3: Dona mano un poc.
0: Va, doncs també ens fem una prova de so dels Pink Floyd, que duren 2 hores, Déu meu, quin infern. Però bueno...
3: Hòstia. Per què? Perquè
0: sou molts. Sou molt... Ara ja també ho tenim bastant més per mà, que també hem duit monitoratge i near i tal. I és més eficient, però un temps era 2 o 3 hores, perquè són mogollons de gent, mogollons de coses, que si ara la pantalla falla, que si ara sol o altre, bueno, un rotllo. Però bueno, bé, no xerrem de proves de so, que m'estic deprimint, que demà passat tenim bo i no sé què voldrem. Vull continuar amb la vostra carrera, seguir bueno, aquests concerts per aquí, que començava a fer alguns concerts per Barcelona, per Catalunya, i també començava a gravar videoclips, no sé, que és un que teniu, he vist per YouTube, o dos, no, me sembla, o com és això?
3: Bueno, des de Pedra Viva aquí hi ha hagut... Clar, han passat...
0: Hi ha hagut història, conta-m'ho, per favor.
3: Bueno... Bàsicament, els 4 anys aquests han estat pico i para per Barcelona. Uh-huh. La Ciutadella no... És el que no me l'he escoltat, perquè...
0: És que, és que passa això. Vull dir, no, ja t'ho dic, això no ho escolta molta gent, però jo vull donar el meu granet d'anar perquè si em vos conegui per Menorca, perquè a Menorca no hi ha molta gent que sàpiga qui sou. Ho he anat dient, demà, tinc una entrevista amb aquesta gent i tal. Eh? Qui són aquests? Mira, sóc d'Instagram, tal. També ah, perquè no ho tocat gaire per aquí, no?
3: Vull dir, no, clar.
0: Gens, o com?
3: No, gens, però perquè li hem escrit 1000 vegades a Jasba.
0: Sí.
3: I clar, van a full de programació.
0: Ja.
3: I totes les bandes també van igual. També, mentre que li vaig escriure, me'l vaig comentar a en Joan, jo de Dàvia, jo què sé. Que nosaltres estem... Ens apuntam a el que sigui, saps? Bueno, si qualque banda
0: algo
3: de Menorca necessita
0: que sí,
3: una altra banda per fer un concert o el que sigui, que continuï nosaltres.
0: Algo muntarem. En Radiofarm muntarem alguns bolos i tinc en compte, tio, perquè
3: heu de venir
0: a tocar a Menorca, tio. Vull dir, no promen res, que m'estan gravando.
3: No.
0: Però que cony, clar que sí, hi ha que tocar. Gent de Menorca ha de tocar per aquí. I si vos ha de conèixer el que foteu, que no hi ha ningú a Menorca fent aquest tipus de música que foteu vosaltres, però bueno... Tornant una altra vegada en aquesta història, pues, picar pedra per Barcelona, ja tocau més que un concert cada temporada, suposo, vull dir, ja aneu fent més cosetes.
3: Sí, uh-huh. Sí.
0: Algun concert que destaqui d'aquests, per bo o per dolent, d'aquesta
2: època? Bueno, aquesta època eren concerts petits, cotrillos, alguns nosaltres pagant el lloguer de la sala i després cobrant entrada, alguns sí que...
0: Ja.
2: Pagaven res, una misèria per anar a tocar a certs llocs o festivals que... Bueno, festivals és una paraula molt gran, eh?
0: Dili festivals, sí.
2: I a causa d'això i d'enviar bueno, un contacte que tenia el Pepe de la Jam Session, que és una escola de música...
0: Sí.
3: Sí.
2: Doncs una discogràfica es va interessar a nosaltres, d'aquí a Barcelona.
0: Ole, que bé.
2: Sí.
0: Quina discogràfica?
2: Perquè la intenció era gravar només un videoclip.
0: Uh-huh.
2: Li vam ensenyar més temes, ens va proposar gravar un EP i com que la discogràfica estava buscant artistes per tenir en el seu roster o com es digui,
0: sí.
2: Bueno, al final es va acabar enxitxant i ens va dir contracte per 3 discos.
0: Collons.
2: Llavors, hem gravat ara el primer, que és el que ha sortit ara fa poc,
0: uh-huh.
2: I... l'haver gravat aquest disc és quan hem gravat els videoclips, que
0: vale.
2: Són 3.
0: Ok, són 3 videoclips, que tenia... Sí, no m'ho he apuntat.
2: Són 3 videoclips.
0: Vale.
2: El primer, Fiel Compañera.
0: Uh-huh.
2: Després vam gravar un videoclip videolíric que és Dulce Traición. i al sortir el disc hem tret el videoclip de Chica Rock and Roll,
0: vale,
2: que és el focus del disc. Sí.
0: Vale. I què tal s'ha de gravar un disc? Com va començar l'experiència? Vau gravar un estudi pro por ahí o on tot ho gravant aquest disc?
3: Bueno, la pròpia discogràfica té un estudi, l'estudi d'en Quico, que és el nostre productor.
0: Sí.
3: Ell té un estudi a casa seva i el van gravar allà.
0: Ahà.
3: Va ser bastant còmode.
2: Sí, molt còmode i molt a gust.
0: A Barcelona mateix?
3: Sí, perquè... Digues, per Gràcia.
0: A Gràcia, ahà, que guai.
3: Sí. I no, molt bé, vam estar molt a gust i... Jo, la veritat, m'agrada molt com sona el disco.
0: Sona guai, sona molt bé.
3: Sona... Home, bastant cru, no?
0: Mm-hmm.
3: I... Bàsicament és el que li van dir a en Quico, també. Volem que soni com a directe, no?
0: Ja.
3: Que soni potent, que el tingui les guitarres aquí davant.
0: Ho vau gravar junts o vau gravar per pistes o com ho vau fer?
3: Per pistes.
0: Per pistes, eh? Vale, vale. Sí. I quant vau tardar en gravar-lo? Bona festa.
3: Clar, bé, no és una altra història.
2: Sí, perquè a més va haver-hi una baixa de paternitat entre mig. És a dir, que es va allargar.
0: Ja.
2: Però, bueno,
3: que en Quico va tenir un fill, diguéssim.
0: Vale, vale, és productor.
3: Mitat de ser gravació i, clar, òbviament, vam aturar...
0: No estava per voltros en aquella època.
2: No, clar.
3: I va haver una prioritat més important.
0: Sí, sí, sí, està clar, hi ha coses... El rock and roll és molt important, però hi ha coses encara més importants, llavors.
3: Clar, i més gravar a casa seva. Clar,
0: clar, clar.
3: Era això també,
0: efectivament.
3: Era casa seva.
0: Sí, sí. I que el va gravar durant el període d'uns mesos, llavors, d'un any, o ho anava fent? Durant...
3: Sí, jo crec que ha estat un any.
0: Un any, el tonto, sí, sí, sí.
3: Perquè
0: sí.
3: També tots feien feina, i només hi podien anar a casa seva els capvespres, ja. I entre capvespres i capvespre l'han tret.
0: I has fet de treure-lo en vinil, molt guai, no? O què?
3: Sí, sí, teníem els nostres dubtes al principi, perquè avui en dia ja... Pues, ningú compra... Clar, només compres els amics i la família, però... Bueno, en Quico us va recomanar que ho fessim en vinil.
0: Bueno, és que CDs on no compra ningú tampoc, vull dir que al final... Perquè no compra ningú, fas vinils que són més guais, no? Bueno,
3: exacte, sí,
0: però...
3: sí, sí.
0: Això és un poc el concepte que vaig tenir jo, que vaig treure el meu disc en vinil, també. I total, dius, perquè... per vendre un quants, que és el que he venut al final, que tinc catses dins de cotxeria, almenys pues, tinc les catses grosses amb el vinil que surt, que està, clar, està molt guai, clar que sí.
3: Clar, però tampoc hem fet una tirada supergrossa, n'hem fet 100, només.
0: 100 només, sí, sí, sí. Guai, doncs pues, llavors és bona. Haig de vendre una, que haurà de fer una reedició. Haurà de fer una reedició amb temes extras, segur, ja veuràs.
3: Si l'han de fer, bon senyal.
0: Ah, bé, clar sí. Que sí. Ah. Es pot pillar aquí a Menorca, qualque banda, el vinil vostre o no?
3: Encara no, però si m'ho ho dius, te l'enviam o jo quan vingui a Menorca que vinc una vegada cada mes o això.
0: No, sí, ja quedarem. Ja quedarem. Jo en vull un, sí, sí, sí. Sí. Jo en vull un d'aquests vostres, home, clar que sí. Que anava... Que em sembla anat de sol el que us anava a dir. Res, sobre el tema aquest del vinil, no ho sé. Anyway, que ha sortit fa poc, no? Això era, que ha sortit fa poquet?
2: Sí, va sortir dia 11 d'octubre.
0: Dia 11 d'octubre? Ostres, però sí que fa poc. Passa que fa més, tio.
3: Sí, sí.
2: Ah, recent, sortit
0: vale,
2: del
0: vale.
2: Port.
0: I vau fer una espècie de crowdfunding també per aquest disco? O com va funcionar aquesta cosa?
2: Sí. És la plataforma goteo.org, que Goteo? Ja s'ha acabat.
0: Uh-huh.
2: Sí. I a través d'allà n'hem venut bastants, la veritat.
0: Ja, bueno, jo he vist on ja s'havia acabat. Em sap greu que sempre li tapten aquestes coses, sí. Però bueno, bé, jo uns ho pillaré, no em passeu pena.
2: I gràcies a això doncs, hem pogut finançar la fabricació dels vinils i altre merchandising, samarretes i coses d'aquestes que la veritat es venen prou bé en els concerts.
0: Sí, bueno,
2: i el vinil també n'hem venut per avançat uns quants, és a dir, de la tirada de 100.
0: Que guai.
2: No et rebràs dels últims ja, eh?
0: Ah, sí, fantàstic. Pues no, pues guarda-me un, per favor, que avui tenia la meva col·lecció. Està clar. I res, bueno, la meva penúltima pregunta era això, si teníeu algun plan d'algun concert per Menorca, veig que no, però això ho hem d'arreglar. Per allà teniu alguna presentació més per Catalunya o alguna cosa més?
3: Sí, tenim ara una mini petita gira per Catalunya.
0: Olé.
3: Demà faim la presentació del disco a un local de vinils per Sants.
0: Això he vist, sí.
1: que és un... es diu La Conxita, que tocarem temes en acústic i posarem un quants també des disco.
0: Que guai.
1: Després, dissabte, que tocam a Tarragona, però tocam a Mordor, es pot dir.
0: Com és?
1: Igual no els hi fa gràcia als de la sala que diguis això.
0: Va, no ho senten. Bueno, no, tranquil, que no ho senten.
1: Si m'ho senten, ja haurem fet
0: el concert. No ho senten, no ho senten. Sí que és bàsic. Sí, perquè sols ja et vols dir que ho gravam cert dia d'octubre, però se sortirà el novembre.
1: Ah, doncs mira, tocam a una espècie de cova, que és com la típica sala de rock de Tarragona.
0: Ah, com es diu?
1: Digues?
0: Com es diu?
1: Stone Rock and Roll. La sala Stone. Allà és famosa i el bo és que té públic, el que passa que l'equipament és bastant precari. Bueno. De fet, venim ara a comprar unes PEAs, uns altaveus, per poder...
0: per poder bueno, no està de més, tio, tenir aquestes...
1: No, que va, ja ens va bé.
3: Se conta de Supergatos ha quedat a ras.
0: Bueno, doncs van de vinils, vinga, va, camisetes, ja està.
1: Bueno, contem amb el teu, eh?
0: Sí. Algú potser més teniu...
1: Sí, en tenim 4 o 5.
0: Olé,
1: després dia 1 o dia 2. Dos dissabtes després, tocam a l'Estartit, a la sala Mariscal.
0: Ah, que guai.
1: Amb un grup que es diu The Sleeping Circus, els obrirem. Que no sé si l'han conegut, és guitarrista de Glassland Sinners, no sé si te sona.
0: No.
1: Bueno, és un grup per Catalunya també, que fan rock bastant clàssic.
0: Ok.
1: I després, la setmana següent, tocarem a Calella, a Rock and Apples. Sí, okay. Allà tocarem sols, en principi, crec. I després ja sí que sortirem de Catalunya, ens anirem a Saragossa, toquem a una sala que es diu La Ley Seca.
0: La Ley Seca, sí, allà he estat jo també. Oh. Sí, un posto guai.
1: Ja donarem records de part teva, si vols.
0: No se'n recorden d'això, però bueno, jo no em pot recordar gaire. No em recordo gaire, però no ho diré mai. Sí.
1: I bé, farem la presentació del disc a Madrid, també.
0: Ah, sí? Ostres, que guai.
1: Sí, no sabem la data, no sabem res encara, però bueno, s'està programant. I per tancar la gira a Barcelona, no sé si ho puc dir.
3: Sí.
1: Pepe, sí? Sí, ho escolta la nostra
0: exclusiva, buquer. Exclusiva, és Radio Far, clar que sí.
1: Exclusiva. Pues tocarem a l'antiga sala Sidecar, que ara ha canviat d'amos i de nom. Ara es diu Club Sabàs.
0: Sí.
1: Però és la sala mítica de la vida. Més il·lusió tocar.
0: Que guapo.
1: I tocarem el gener per tancar aquesta minigira de presentació.
0: Bueno, pues llavors hi ha que cercar algú. A partir de febrer-març hi ha que cercar algú per aquí. I algú en defembre.
1: Oh, clar que sí,
0: tio, hombre. Això està fet. Pues res, molta sort amb aquests concerts. I a seguir fent discos, que ho teniu, esteu obligats per contracte. Per tant. I a seguir progressant com a grup, que està molt guai el que foteu. I res, m'anarà amb un tema vostre, un tema que es diu Fiel Companyera, que no sé si el voleu presentar o si li fotem el que vulgueu. De què va aquesta cançó?
1: Bueno, va, però si la companyera, de bé t'ho pots prendre com molt de sentits, no? Però en teoria, fiel companyera va en es fiel companyera, diguéssim, aquesta botella de whisky.
0: Ahà, bueno.
1: I li canta, en teoria, la botella de whisky.
0: Ok, doncs, pues, Lucas, festa, rock and roll i supergatos, doncs pues això de so va aquest grup, que espero que l'hagi... Sí, digues.
1: Que no volen reinventar res. Simplement us agrada el que fem i ho fem per com us agrada.
0: Aquesta m'agrada, no volen reinventar res. Ni falta que fa, tio. Vull dir que està clar. I ara pensava que a Barcelona pues, sempre ha hagut una mica de escena així de rock and roll clàssic. Jo som col·lega de Psycho... Com és? Schizophrenic Spacers, no sé si no recordeu que el grup que ara ja es van separar. També així molt underground, des de Valle de Rock Sound fa quants anys. Quan hi havia Rock Sound de Barcelona pues era un temps molt guais per aquest tipus de grups. Ara ja no hi és, però sí, jo crec que hi ha una escena que podeu fer coses i que sonau bastant millor que molt de grups que he vist jo por ahí. que es van d'aquest rotllo i tots són postureo i poca substància, és veritat, que no vull dir noms, però ara quan acaben de gravar vos ho conto. Però bueno, no, però bueno, els Spaces, per exemple, són un grupasso, allà és Bourbon, aquests que crec que són de Saragossa, que ara havien de tocar a Barcelona, també va fer ganes, vull dir, allà rotllo i sempre hi haurà, sempre un espai per la música així més classicota, rock més classicot, i segur que feis coses molt xules aquests mesos que venen, i segur que feis coses a Menorca, que això ho hem de corregir. Rats, Supergatos, gràcies. Gràcies, Pep, gràcies, Adri. I anem xerrant, vale?
3: Molt bé, gràcies a tu, Pedro.
0: Vinga, una abraçada.
3: Vinga, adéu.
1: Adéu.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

mil gràcies aquell dia que tu, a Menorca, vas decidir viatjar. Encara record quan te vaig veure. La teua mirada me va deixar ben aturat. I saps què? Que començava a sentir coses. Crec que estava ben enamorat. I per això et voldria dir...

En terra he escrit el teu nom, per veure si m'escriuries. Es vent s'han aduit els mots, i cap carta no m'arriba.

venir. Quantes coses et diria i no sé què tinc que dir. Ai, Toni, ja fa temps que te'n vas anar, no tots som encara aquí.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Passen ses hores.

amb canvi jo estic aturat. M'he quedat sense piles.

0: Radio Far.
1: Les festes de Sant Cristòfol els he viscut així fa 4 dies amb molta goig i alegria. Jo també era una cosa que estava acostumada a casa, que també obrien les portes per les festes de Sant Cristòfol. Quan jo era a Lota ja ho feien. Jo vaig viure quan només hi havia 7 o 8 cavalls d'aquells que havien fet feina tota la setmana i després el dissabte i el diumenge havien de ser la festa. Cavalls desbordats, desastres, eh? No hi havia la gent que hi ha ara, perquè si hi hagués hagut la gent que hi ha ara no s'hagués pogut fer. Perquè jo vaig veure sortir carrer, cavalls de la plaça d'aquí, cap en el carrer de Mirada del Toro, fins més allà d'aquí on hi ha la policia, sense aturar-se. Però eren unes festes molt agradables. Les dones feien les coques. Hi havia forns que cuien coques, anaves allà a fer hores de cola i cuien les 24 hores. Perquè si les coques eren les 12 de la nit que estaven per coure, es formia d'estar bé. Eren unes festes de germanor també molta que fèiem. Perquè tot es feia a casa, tot un ajudava a l'altre. I la gent, jo crec que tothom ho vivia molt bé. Jo per descomptat que li vivia. Jo sempre recordo mon pare, que he dit que anava de fer de so d'aquest de recader a l'O, que per Sant Cristòfol, una canestreta que hi havia en aquell temps de una cosa així i així d'alta de llenya, que una estreta que devia ser de fruita, supòs, me la dua plena de dolces, perquè venia Sant Cristòfol.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Les jornades de feina, com és natural, comencen amb la sortida del sol i acaben quan se pon. I canten ben xalestes, m'agrades coi olives, però és un art perillós. Germanets, aferreu-vos, que amb tot ves no compren vides. I què hem de fer, senyor, si hem de fer feina per guanyar-nos el jornal? I si no cantam, que mos queda?
2: No, sí.

0: Aquell estranger se les mirava fascinat. Havia vengut per un parell de dies i no s'hi volia quedar gaire. Però trobava interessants aquelles collidores que cantaven allò que li havien dit que se deien tonades de feina. Els pagesos d'aquelles terres eren majoria i feinejaven tot l'any en el camp, i la feina l'acompanyaven en cants populars. En van registrar moltes de tonades amb el seu magnetofon. Li deien que aquells cants se feien per fer la feina menys feixuga. A més, si ell s'hi estaria 10 hores de sol a sol i amb la boca tancada, pensaven a Catalina. També feien caliu. Totes cantaven plegades i marcaven el ritme d'escoí. Hi havia certa improvisació i, per què no, un pot de voluntat artística.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8è Menorca Dogfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril al Vi, la cançó que obre el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc us aniré contant la història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu endinsar vos un poc més dins aquestes cançons d'un disc que ha fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores per no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que en qualsevol moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de sa vida i de ses emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Lara Pons, benvinguda finalment a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Què tal?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Bé, estem aquí un poc a l'hora. No us contarem com estem de cutre, però aquesta entrevista l'havien de fer avui, sí o sí, així que estic content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja us ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que em fa ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, com tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a som, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer som. Tens qualsevol moment així, te'n recordes? Així, sí?
1: Sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora...
0: Ah, vale. Allà te va donar...
1: De 8, de 9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, vaig interessar que m'ensenyés 4 acords, i aprenguent a tocar la guitarra, pues aprenia... vaig començar a aprendre una cançó,
0: vale,
1: i la vaig començar a cantar, i me vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords, i a partir d'allà m'han començat a dir, ostres, pues no es cantes malament, ostres...
0: Quina cançó?
1: Pues mira, la primera, un tros, no tota, la de Oasis, de Wonderwall.
0: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
1: I després va ser Stand By Me.
0: Vale.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, el vostre podcast de música guapa de Menorca, a Radio Far. Jo som en Pedro i seguim amb aquesta entrevista que vam iniciar la setmana passada amb en Miquel Pasqual d'Huracán, un tio que ha viscut molt i moltes coses rares i moltes coses bones i moltes coses dolentes en el món de les músiques des de fa més de 50 anys. I res, continuem amb la història d'Huracán, que és un poc la història de la música de verbena, de ball, a Menorca. Moltes anècdotes, moltes històries molt interessants, i espero que xaleu tant com xaleu jo fent l'entrevista aquesta. A disfrutar!

0: Seguiu fent, sí, sí, sí.
1: Això són els començaments...
0: Seguiu fent, sí, sí, sí, seguiu fent carrera amb Moracamp. Bueno, cada any van canviant els músics.
1: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar en Toni Moll. Que
0: correcte.
1: Ja, el Sigui,
0: també,
1: no
0: sí, sí, sí.
1: I en Toni i Jordi Ferrieren, que tocava guitarra.
0: Toni Jordi, que no sé
1: no,
0: qui és. Que no sé qui és.
1: Va, però... que van durar, en Toni Jordi va durar no molts anys, però en quants d'anys,
0: sí.
1: Que havien entrat pels dos ciutadellencs. I després se'n va en Toni... Sant Antoni, en Dobles també va tocar un poc en Naltros.
0: En Dobles també, sí, sí, sí.
1: També
0: sí.
1: Va tocar en Miquel Plana.
0: En Miquel Plana
1: bateria,
0: també, sí, sí, sí. Sí
1: poc
0: sí.
1: Temps, però ha tocat en Naltros. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Semili.
0: Ok. Sí, okay. Sí, sí, no, s'hi ha passat bastant de gent.
1: I ha passat, ha tocat en de so, aquest masquí, el guitarrista aquest tan bo que li va passar de Ciutadella, que es va...
0: En Loren.
1: En Loren.
0: En Loren, bora. Sí,
1: Loren,
0: sí, sí.
1: En Loren,
0: és més...
1: A més cap aquí. Sí. En Loren i en Popi,
0: sí.
1: Van venir després de Nadé, Bona Carter i Som Museu.
0: Nadé, Bona Carter. Hòstia, ara m'has desbloquejat un record. No me'n recordava d'aquesta tia. Sí, sí, sí, que la vau cantar.
1: Bueno, també com la van conèixer, també és...
0: Hòstia, és...
1: Clar, el grup va passant sí. Etapes, no?
0: Sí, sí, sí, sí. I... sí. Bueno, ja m'ho contava després de la carta. Jo vull que m'enxerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has dut un parell de cassets, que la formació és diferent i el concepte també potser és una mica distint.
1: Clar, el concepte nostre operat una mica quan en Toni Moll
0: sí.
1: Us diu que es retira.
0: Okay.
1: I tocava la bateria.
0: Vale.
1: A mitjorn, no hi havia cap bateria, ni hi havia ningú. Quan anava a cercar gent de fora, vulguis on de venir a provar, nosaltres provàvem molt després. I és un problema.
0: Sí, sí.
1: És un problema. Ara provem menys, i ara, potser...
0: Ja ho tenim provat, ja.
1: Prova aquesta cançó per tal to.
0: Sí, sí.
1: I ja està. Allà, i més o menys...
0: Sí, sí, sí, no fotis tu.
1: No és que facin gaire feina, però després la sabem, ja.
0: Hombre, després de 50 bueno, tacos, tio.
1: Sí, però aquella època no, aquella època ja. De... I a més, nosaltres preníem gust, i anàvem, i pum. Clar, bateria no n'hi ha, bateria. I,
0: sí.
1: I que feim, que no feim, que no feim. I m'ho anem a Palma una altra vegada, a Musicassa.
0: A Musicassa.
1: I m'ho mostren els pianos aquests que duen bateria.
0: Correcte.
1: Bateria, i ho duen tot. Però bueno,
0: ja començaran a sortir aquest tipus de...
1: Sí.
0: Aquest tipus d'instrument, sí, sí.
1: M'ho mostren un que val 2 milions de peles.
0: Se són 8 solars a...
1: 2 milions de peles. Bueno, això ja bueno, no. Cap aquí, eh?
0: Sí, sí,
1: això
0: sí.
1: Que ha estat el 74. O sigui,
0: bueno, impossible.
1: Però doncs, que feim un préstamo i el anem pagant, perquè això era així, no era...
0: Sí, sí, no, sempre invertint, sempre tio, invertint. Amb els grups, sí, sí, sí.
1: Bueno, però em van comprar un que val 600.000.
0: Déu-n'hi-do. Que era un Yamaha o un...
1: I un Yamaha.
0: Un Yamaha, sempre.
1: I préstamo.
0: Déu-n'hi-do.
1: Això havia de pagar, no, això no es podia... Nosaltres, després, ara ja no van anar a casa nostra, no? A casa nostra ja m'ho havia enviat a filar. El compram...
0: Però bueno, ja tenia una carrera,
1: bueno,
0: ja tenia
1: perquè
0: una...
1: Perquè sonàvem i
0: sí,
1: guanyàvem,
0: sí, sí, ja
1: i compram.
0: Que...
1: I saps que... Perquè nosaltres sempre també hem anat guardant, sempre. Nosaltres hem tingut sempre per si hi ha instruments...
0: Sí, sí, sí.
1: Que
0: sí.
1: Rompen. Ha arribat un punt que aquests instruments són... Bueno, ara els instruments quasi tots són meus. Però un temps eren de l'orquestra.
0: Dels grupos, sí, sí, sí, sí, sí. Ala. Aquesta manera de funcionar, sí. Doncs no hi ha molt de grups que funcionin així, és veritat, que els instruments de cada un són seus.
1: Manera vale. De funcionar, però al principi no, també funcionàvem així, cada un tenia seus.
0: Cada un tenia seus, sí,
1: clar,
0: sí.
1: Que passava, no sé, el baixista té un baix bo,
0: sí.
1: I li dura sa vida. Una guitarra bona dura sa vida.
0: Dura sa vida, sí, sí, sí. Sí.
1: Els pianos, que és quan mos van fotre dins aquesta...
0: Ja, aquesta voràgina, l'has d'anar renovant.
1: De pianos.
0: Sí, sí, sí, sí. L'has de renovar.
1: Era un mai acabar.
0: Sí.
1: Era un mai acabar.
0: Són cert.
1: Aquest no fa 6 mesos que el tenien.
0: Sí.
1: I en Paco, que el coneixes?
0: Sí.
1: Més que
0: un
1: jo.
0: Un poc.
1: Me diu, ara surt un Roland.
0: Sí.
1: Un teclat Roland, diu, és una... de ritmes que vosaltres en preu. Dic, oi, nosaltres hem comprat aquest fa 3 dies, tio. Me diu, oh, però aquest això... Clar, tu, el duo...
0: Sí.
1: Perquè després ja hi havia...
0: Ja
1: te
0: tenia
1: les
0: toques
1: a
0: botiga, sí.
1: El anem a veure...
0: Sí.
1: I era un teclat, no era un, allò encara era, allò era un or, allò era un moble.
0: Sí, sí, sí, sí, era un moble.
1: És de Yamaha, era un moble.
0: Correcte.
1: Aquest és un teclat.
0: Sí, sí.
1: I sona el doble de bé, molt més real.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: molt
0: sí,
1: més
0: sí, sí.
1: Real. Dic, tio, en Pere diu que l'hem de comprar. Diu, uau, si encara devem saltre. Com sona això? En Pere era reaci a comprar coses.
0: Jo amb un micro tenc que quedaria i canyes per sacs.
1: I van comprar.
0: Ostres, que bona. Sí, sí, sí, no, clar, quan t'has dins aquest tipus de producte que són...
1: I clar, i el problema és el test pianista.
0: Sí.
1: I nosaltres van arribar a un punt que van dir, Ara els instruments que comprem seran dels grups.
0: Són dels grups
1: i s'ha acabat la història. Bueno, anaven com una cosa i dels grups. I així mos posàvem en la història de no dur bateria.
0: De no dur bateria, sí.
1: Això va ser l'entrada nostra. Dur en baixista,
0: sí,
1: però no dur en bateria.
0: No hi ha bateria.
1: Nosaltres, senzillament, això, agafàvem un ritme que mos agradava, sí, perquè allò era bastant senzill. Avui en dia no, eh? Avui en dia jo faig molta feina.
0: Va, sí, ja es nota.
1: Molta feina. No dic que estigui ben feta, però hi faig molta feina.
0: T'hi tires hores,
1: perquè sonin. Sí. M'hi tiro hores. Aquella època agafava un ritme que t'agradava, el vies de... gravaves, tenies un programa, li posaves un nom, li posaves el nom de la cançó,
0: sí,
1: i tu
0: sí,
1: quan
0: sí,
1: anaves allà, te feia... No te fa la cançó, perquè no he tocat mai en MIDI files. Jo, MIDI files no m'agraden.
0: Vale.
1: Jo no hi vull tocar. Ara sí que tocam
0: sí,
1: en...
0: Amb un ritme...
1: Amb un ritme clar, gravat, sí. Bueno, sí, ritme... Ara allò, si no fa res, sempre si fas una nota, no fa cap més, no.
0: Sí,
1: tu has de sonar
0: sí,
1: la cançó.
0: Efectivament.
1: Que és el que, bueno, tu ho saps.
0: Sí.
1: I jo això m'agrada, perquè jo almenys son la cançó. Més bé, més malament, el que
0: ja,
1: però jo la son. Jo no poso allà pitch i me sona la cançó.
0: I sona la cançó, que és el que potser hi ha gent que es pensa que...
1: Bueno, que sí, no, això nosaltres no ho fem.
0: Sí.
1: I ara que duim el baixista, nosaltres duim molt d'anys el baixista en cint.
0: Sí.
1: El baixista.
0: Sí.
1: I jo m'agrada més que hi hagi baixista.
0: Sí.
1: Sots la veritat, li dona alguna cosa.
0: Uh-huh.
1: I més ara, avui en dia les bateries estan molt més ben logrades,
0: sí,
1: i si tu és un baixista, que ara han agafat en Bep, en Bep Camps, que, bueno, com que,
0: una clar, llegenda,
1: has de ser d'an nostre, bon poc més bé, i encara és en Bep, que fan viejas glòries,
0: sí,
1: però mos divertim.
0: Clar.
1: Bueno, tornem a lo que érem. Entram aquí en aquesta voràgina de pianos.
0: Sí,
1: que això és un món mai acabar.
0: ja ho sé, jo també.
1: Això per qui no ho coneix, però és un món mai acabar. Perquè sempre treuen coses, cada 3 o 4 anys te'n treu una cosa. Jo n'he tingut molts i qualcun... Tens 5 o 6, eh?
0: Segur.
1: Perquè no els
0: hi m'ho crec.
1: No els de banc, els de guard, els de tenc. Podria vendre qualcun, però els de tenc. I bueno, això de cada vegada i sempre. I clar, després arriba un punt que passant tants anys quedant 4... En Rudi... Ah, en Rudi comença en els l'any 85.
0: Uh-huh.
1: Com coneixem en Rudi?
0: Sí, tio, sí, això també vull
1: saber. Com coneixem en Rudi? L'any 85...
0: No en surt en Rudi.
1: Es migjorn... Ah, veurem pot d'aigua.
0: Vol.
1: A migjorn es fa Sant Miquel per primera vegada en cavalls.
0: El 85?
1: Sí.
0: És la primera vegada que fa Sant Cavall, mira.
1: Si l'havien fet el 30 o el 24,
0: ja, no
1: tenc ni idea.
0: Ja, no crec.
1: Però, el que jo recordi, es fa... El 85.
0: I es fa com es fa ara amb el grup de joves.
1: Ben igual.
0: Ostres,
1: es fa d'aquesta manera.
0: Vale.
1: Però hi ha un problema. La banda no vol sonar.
0: Ai.
1: No vol sonar.
0: Putes.
1: Perquè no pensis que els cavalls no van agradar a tothom.
0: Ja.
1: Fer cavalls.
0: Ja, bueno, sí.
1: Bueno, sempre com sempre, polèmiques.
0: Mitjor, bueno, tio, mitjor. Sempre
1: ja
0: igual.
1: Com que ja fa tant d'anys,
0: sí,
1: del 85, són 40 que n'han passat.
0: Ja.
1: Vale. Però clar, nosaltres també eren joves, pitos i flates, i venen i mos diuen. Nosaltres havíem tocat ja... Escaleo a Sant Nicolau.
0: Huracan, Escaleo a Sant Nicolau. Sí,
1: damunt d'un
0: sí.
1: remolc. De tractor. Això, ho hem fet nosaltres.
0: Un remolc, eh?
1: Damunt d'un remolc de
0: aquest estiu vaig fer un remolc de tractor. No ho havia fet mai en casa. Una festa privada, bueno, una cosa super loca, tio, va ser en pla. Mira, ah, ja putejaves la llista.
1: L'altre
0: del 85 ja anava.
1: Ja ho havíem fet, antes a Sant Nicolau.
0: Que bona.
1: Sí. I resulta que... clar, nosaltres també eren joves, mos ho diuen, clar que sí, vosaltres que tocaríeu Jaleo, clar, nosaltres l'únic que no podem fer és passar carrers, perquè des d'instrument no ho podem moure.
0: Efectivament, no
1: però Jaleo, clar que sí, home, i, vale, idò, ho direm a els músics joves, van qui vol venir.
0: Vale.
1: I van venir 4 o 5, no van... Morete, tant sigui, va venir.
0: També, joder, sí,
1: tornaven
0: sí.
1: La banda, Morete, trompeta.
0: Sí.
1: Ben Rudi.
0: En Rudi.
1: Que no sabien ni qui era, nosaltres. Bueno, venen... No, res, 4 o 5. No, en Colau, em sembla que també va venir amb el saxo. Pensa que en Colau va estar en altre l'any 81 i 82, dos o tres anys,
0: sí,
1: va venir a fer festes de poble.
0: Que bo.
1: Sí, perquè nosaltres tenim fotos.
0: Un altre, sí.
1: En Colau va estar en altre el que tocava saxo, no cantava. Tocava només saxo. Jo em sembla que tu ho va comentar un poc a tu. No?
0: Sí.
1: Bé, i aquí també va venir en Colau, bé, en Pere també saxo... I m'ho posàvem a provar Jaleo, que nosaltres encara, en aquella època, hi havia bateria, hi havia en Toni.
0: Vale.
1: I provàvem a Prado del Rei, a la caseta, diré del meu sogre, perquè en
0: Joan sí.
1: El meu sogre tota la vida. I a la caseta allà hi havia llum, i nosaltres provàvem allà, l'huracan provava allà, en aquesta època ja, havien canviat, i venen aquests músics, pam, pam, pam, Russell, i el dissabte, Jaleo, Verbena, no, ho vam fer tot. Jaleo, un èxit.
0: Jaleo i Verbena.
1: Verbena, després vam fer tot.
0: I n'hi havia una sotel entremig encara.
1: I tot, sí que vam anar a sotel el dissabte. Ai, que bona. I es diu menja, jo crec que era, no vull dir tots,
0: sí?
1: Però quasi tots de la banda van tocar Jaleo en el
0: dia. Vam voler pujar a fer Jaleo. Mira que bona, que bona, que guai.
1: I diria un quart de nos, però no has de dir.
0: És igual, és igual.
1: Fa passar 40 anys, però és igual. Quasi tots els de la banda eren allà que estava. Per tant, així van conèixer en Rudi.
0: En Rudi.
1: I nosaltres, jo en Pere, vam, nosaltres aquí passàvem una mala època.
0: Perquè, perdona, en Rudi tocava un altre instrument de vent?
1: Sí.
0: Que tocava ell?
1: Ell tocava el fliscorn.
0: El fliscorn, sí.
1: És com una trompeta.
0: Sí, és diferent.
1: Té alguna cosa i sonava en la banda de Ciutadella.
0: Sí.
1: I existiu, quan que venia amb els senyors...
0: Vale.
1: De... D'aquí, ell estava de... Ell el van fer dos senyors, com a mayordomo d'aquest tipus.
0: Sí.
1: I a Ciutadella, amb el senyor, estava tots anys a Ciutadella, i feia tres mesos, insistiu, aquí en el primer lloc, que anaguen de cap a molt que diuen aquí a... Se fan redones.
0: Se fan redones, vale. Ok.
1: I tocaven sa banda de migjorn.
0: Vale.
1: I en sa banda de Ciutadella.
0: Ok. I així el vau...
1: Tocava un poquet de guitarrata...
0: Sí.
1: I piano.
0: Vale. Ja el tocava.
1: Té cinc cursos, o quatre o cinc cursos provats en aquella època.
0: Vale.
1: Per lliure, s'anava a examinar i provava.
0: I provava, que bo.
1: Nosaltres el coneixem, i jo dic en Pere, perquè sempre solien ser en Pere i jo, dic, escolta, perquè passàvem una mala època.
0: Ja va deixar, no sé
1: però
0: què.
1: No era mala època, de mal ambient, no.
0: Ja.
1: És que m'ho anàvem... No disfrutàvem i pensàvem que no fèiem ja... el que tocava fer un poc per fer festes, vale. I tot això.
0: Bueno, sí, sí, que m'ho estic quedant un poc en 34.
1: Pensa que hi havia piano, bueno, hi havia bateria, encara.
0: Sí.
1: I li deim, a en Rudi, i ell va dir que sí, tot d'una. Li cercàvem una feina a Sant Tomàs, i va deixar el senyor.
0: Va deixar el senyor, però no se m'ho durà cant, tio.
1: Va anar en Chito del Bar.
0: Sí, aquella època.
1: I...
0: Ai, que bo.
1: I quedàvem, i bé, en Rudi, van baratar. Amb en Pere, ell, aquell friscorn i saxo, fan qualque cançó primer i segon,
0: vale.
1: Coses d'aquestes així.
0: Que guai.
1: I fèiem 5 anys seguits de tocar divendres en el Hamilton del Castell.
0: En el Hamilton del Castell, vale, ostres.
1: 5 anys, tot l'any.
0: Tot, què vols dir?
1: Tot l'any, els divendres.
0: Cada divendres de tot l'any.
1: Cada divendres,
0: ostres,
1: tot l'any.
0: Vale.
1: I aquí hi entrava. Aquí hi entrava. Perquè nosaltres ja hi sonaven sense ell.
0: Sí.
1: Havien començat ja a tocar aquí, però ens faltava el que...
0: Ens faltava una coseta, sí.
1: I vam fer 5 anys seguits. Tal vegada amb ell només en vam fer 3, bueno, però ja en duen 2 o una cosa així. Però 5 anys ja vam fer.
0: 5 anys allà.
1: El director, este aquí estava en Migjorn, d'aquí, bueno, ara no sé què li diuen, però en Sebastià, li deien, era de Ciutadella, està casat en Migjorn.
0: Sí.
1: Estava, saps què vull dir?
0: Crec que sí, crec que sí.
1: Ja no saps,
0: sí també. Sí, ja, tio, estic xerrant de mogollon de gent.
1: Però allà fèiem de tot nosaltres després. Érem com el grup d'allà, perquè Carnaval, cada any,
0: tot
1: el que organitzava, i aquell home organitzava moltes coses.
0: Que guai.
1: I cada divendres.
0: Cada puta divendres.
1: Cada divendres per als estrangers. En Cibern estava obert, aquell hotel.
0: Sí, estava obert tots els anys.
1: I aquí. Fins al 98,
0: sí.
1: Que el 98 nosaltres, ja hi havíem anat diverses vegades, però no hi passava res, el 98 nosaltres anàvem en el Club Marítim a la boda d'en Paco Mercadal i la Tatalla.
0: Vale. El Club Marítim.
1: El Club Marítim. Però en Cim us diu que ell, aquella setmana, no hi serà. Que serà,
0: ai.
1: Tenia alguna cosa, vacacions, sí. Bueno, havia agafat cosa i... Ostres, nosaltres, però sols, teníem molt de compromís perquè ells mos agafaven, perquè anàvem...
0: Sí, a Sant Tomàs i tal.
1: Bueno, i si sa mare li agradava molt, se'l sigui, també. I bé, nosaltres dèiem, bueno, pues, ja veurem què feim. Bé, vam pitjar el botó. I vam sonar amb els baix.
0: Amb els baix, sí.
1: La boda, la vam fer 3.
0: Vaja.
1: Sí. No, en Rudi també hi era.
0: En Rudi també hi era, sí.
1: En Rudi, Pere, clar que sí, en Rudi, en Pere i jo.
0: Clar.
1: Tres, perquè tres. En Moll ja s'havia retirat.
0: Sí.
1: Ja duem, aquí ja duem el piano. Te conta això perquè nosaltres, d'aquesta boda,
0: sí.
1: Ahir vam fer 12 anys en el Club Marítim.
0: Ole, joder.
1: O sigui, fèiem aquesta boda, és per això que la nombren, aquesta
0: sí,
1: boda.
0: Sí.
1: El Lázaro, que nosaltres no el coneixíem de res,
0: sí.
1: Després me crida un dia i me diu, a veure, ahir... M'ho demana, no sé si en Tatai o se me diu, hi ha una senyora que li va agradar molt i mos vol contratar.
0: Sí.
1: I mos contrata una altra senyora per anar allà.
0: Sí.
1: I després, a partir de la segona vegada, va ser en Lázaro que va anar allà, va dir, diu, us interessa venir aquí, que jo m'ho cridi, m'ho cridi com a grup. I jo li vaig dir, encantat, només volem una cosa. I quan venim, si venim de sopar, o si el dinar de dinar, ja està, no hi ha cap problema, però em fotre de dinar.
0: No està mal, tio.
1: Fins al 95, que s'inaugura la Minerva.
0: Vale.
1: La Minerva. Però en el Comerí tinc coneixent de Débora.
0: Vale. La Débora Carter,
1: Si vols saber coses, perquè clar, jo me sap moltes coses, però...
0: Bé està, no em xerrant, ja.
1: No puc contar, és que si ho hagués de contar.
0: Sí, ja tinc quasi una hora, tio, xerrant.
1: La Débora, com la coneixem? Doncs pues la coneixem en Escut Marítim, ella i en Marc. En Marc no ha dit l'apellido perquè Sandel, des d'aquest, és molt mal de... és un apellido de per allà dalt. No sé,
0: vale, doncs no sé.
1: En Marc era somo i ella. Nosaltres vam muntar un cap d'any... a les 5 del capvespre, anem allà, muntam, és com marítim, això. I ve en Lázaro i em diu, en els descansos, nosaltres quasi no ens deixaven ni descansar, però he duit una parada i tocaran, i xines, ens descansem, bueno...
0: Vale,
1: perfecte.
0: Sí, eh?
1: Molt bé. Diu, però m'agradaria que ella cantàs amb altres. Diu, tio,
0: bueno, però...
1: a les 5 del capvespre, a les 6, cantar una dona que no saben ni qui és, ni qui és, en altres cançons que feim el que feim.
0: Sí.
1: No, però... Bueno, quan venga la presentarem, diu, ella xerava en castellà. Ja. Bé, arriben, ens presenta, i nosaltres, i ella ens diu... Què sonau, guam? Mostra'm el repertori, em diu, perquè baixarà jo amb ella. Dic, mostra'm el repertori. Jo, és que ho duu apuntat, de dur la llibreta, el diu, vale, tocau aquesta. No sé, Estranyos en la noche, després, tres o quatre, que m'ha dit New York, no sé què. Tot ho va cantar.
0: Sí, eh?
1: Tio,
0: i en Pere ja està...
1: Tocàvem Hey Jude, també, dels Beatles.
0: Ole.
1: I nosaltres la tocàvem, perquè en Pere la fa sonada, m'assembla. I clar, allò, i la tornàvem un poc amunt, saps, allò, quan fa la, allò, se va muntar.
0: Sí.
1: Però tot ho va escatar. Ole. I va cantar, quan nosaltres començàvem, ells van fer un poc, després nosaltres quan van tornar, va venir i va cantar nosaltres.
0: Vale.
1: Em foten una xalada. No, en Pere, ja saps que en Pere no és gens...
0: No, sí,
1: és tot el contrari.
0: Sí.
1: Bueno, van quedar encantats. Jo vaig fer molta amistat. Ells vivien en un barco. Estaven en un barco.
0: I
1: per xerrar amb ells,
0: estaven
1: davant els 225. Que va pescar ara si el Porto.
0: Pot ser.
1: Pesqueres 225, el restaurant aquest.
0: Sí.
1: I fins de telefonar allà, i ells es diuen...
0: El Porto es podien un crit.
1: I fan un crit.
0: Que
1: el Porto no ho era, no?
0: Bueno,
1: si ho era, no ho sé. Allà d'hora. I jo li dic a en Pere, volta tu. El mateix que va fer amb Rudy, això, dic... que, perquè jo vaig anar amb ells, i dic, vosaltres dos... Aquí m'ho forrareu de feina. No faltarà res de feina.
0: Ja.
1: Nosaltres coneixíem el mercat.
0: Ja.
1: I telefon, i es dit per quedar. I diu, sí, ven al barco, no sé què. I ven al barco. I es dit, vaig brindar per sonar en altre. I m'han dit que sí, tot.
0: Sí, eh? Fa tots els bolos o fa algunes...
1: Només fan festes.
0: Festes, vale.
1: Fem qualque cosa per Esclat Marítim.
0: Vale.
1: I festes de poble.
0: Jo me'n recordo un blanc i negre, jo era petit.
1: El blanc i negre.
0: La palmera.
1: Que el van gravar, precisament el tenim gravat.
0: Vale, mira.
1: Vaig pensar que te l'han de gravar.
0: Gravat en
1: ràdio. Bastant bé, dins, entre les càmeres.
0: En vídeo, eh?
1: En vídeo, vídeo, música, però... entre les càmeres, allò... Bueno, per l'època que era, ja no era fàcil fer això. I es diu, vaig dir... I van dir que sí. No sé si van fer tres estius aquí, no en van fer més, no?
0: Sí,
1: i els tres estius van estar...
0: Vam estar junts, sí.
1: De fet, ara va estar prop de venir en el 50 aniversari.

0: 91, 92,
1: sí, no?
0: 90,
1: sí,
0: so, sí. És així, més o menys. Ara no vagis dir si van fer dos o tres anys, però no em van fer més de tres, seguríssim.
1: Jo era petit, jo encara no, jo no tocava la guitarra
0: ni res. Era de un principis dels 90.
1: Vale, vale, sí, sí.
0: Això ho, puc, ho asseguraria.
1: Sí,
0: un, dos, tres, quatre,
1: vale, ara vale,
0: vaig dir, 90.
1: Vale, vale.
0: I després entren en Popi i en Popi i en...
1: I en Loren.
0: I en Loren.
1: Vale, vale, vale. I en Popi es queda i en Loren... Bueno, pues,
0: sí, però en Loren va acabar antes, eh?
1: Sí, sí,
0: va acabar antes, perquè nosaltres...
1: Sí, sí.
0: Pensa que també més enrere vas, ja t'hi vas anar amb Pere Marí,
1: també, sí,
0: tota
1: sí,
0: aquesta
1: sí.
0: Gent van ser músics que van passar quan nosaltres vinc de Mestre Reforços i fan,
1: sí, sí,
0: fan
1: sí,
0: coses
1: sí,
0: d'aquestes.
1: Sí.
0: Sempre festes de poble, mos agradava ser un quart més.
1: Sí, després més van agafar els vents, també, sí.
0: Ah,
1: aquestes
0: i,
1: coses.
0: I a partir de després, sí. El Loren no, i van agafar els vents, vents 10 o 12 anys de vents, també, no
1: sí, sí,
0: de mi, no? O sigui que m'entens. I després, bueno, pues, van quedar un poc fixos els quatre que han durat més, jo crec que sempre ha estat en cinc, en Pere, en Rudi i jo, això va ser el més.
1: Sí.
0: Ma, i després Pere es volia retirar, hi va poc les històries.
1: Sí, no deu deixar.
0: I en Pere estava ben decidit de retirar-se. Va passar una cosa molt curiosa, perquè ell va dir, no, jo he acabat. I dic, no, vale, però nosaltres dic, farem un tipus trio.
1: Sí.
0: Més senzilla, res sí, de festes, sí, sí, sí. Ni coses d'aquestes, ni prenem el baix i no farem.
1: Sí, sí.
0: I jo dic que en Popi, fins en Popi ja no cantava, no venien altres, ja fa, com perquè també eren quatre només. I...
1: Ja.
0: Ara, això sí, va ser l'època, les meves festes també en feien, perquè en la Débora vam fer moltes festes, això
1: sí.
0: És la veritat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: També anava, fa anys que anaves a tots els pobles, menys Ciutadella, i un any vam fer Ciutadella, un dilluns.
1: Un dilluns de què?
0: He fet un dilluns de Sant Joan.
1: Bueno, sí, clar, són l'únic dia que fan,
0: un dilluns.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: En la meva vida.
1: Que sí, no, perquè allà...
0: De festes, però ja se'm van callar els dissabts.
1: Allà, no, allà no allà volen.
0: Però
1: no
0: un volen. Dilluns, un any, allà, dalt el passeig de Sant Nicolau, dalt de
1: sí,
0: tot.
1: Sí, dalt de tot, sí, sí.
0: Allà
1: sí,
0: van
1: sí.
0: Tocar.
1: Allà ho solíem fer un
0: allà
1: dia,
0: sí. Allà me'n record.
1: Sí, sí, sí.
0: Un ball que no, tampoc no pensis no va ser molta cosa.
1: Ja,
0: no?
1: Ja perquè... jo també n'he fet una, eh? Aquest, no. Tampoc va ser cap desastre.
0: No, jo dic... Les veritats que surin,
1: sí,
0: ja s'ha acabat
1: sí,
0: i no passa res. Allà les festes no són de verbenes i ja està.
1: No, no, ja està.
0: I punto. I aquí, ara, ja xerrava i no sé si m'he perdut una miqueta.
1: Bueno, estem xerrant pues, de sol, desvent, de l'època
0: sí,
1: d'ara, també. Sí,
0: sí. I després, en Popi, en altre m'ho surt la primera actuació que havien de fer, en Popi, en Rudi i jo.
1: Vale.
0: M'ho surt la primera actuació a Fornells.
1: Uh-huh.
0: Nosaltres anàvem molt a Fornells després, un carnaval.
1: Carnaval a Fornells.
0: I en Popi ve la setmana antes i em diu, m'acaben de cridar a l'hospital, no els vindràs dissabte. M'acaben de cridar a l'hospital que és divendres, m'han de parar de menisco. Ell esperava, estava fa tres mesos que esperava
1: sí, sí, sí, sí.
0: De menisco. Diu, ara no els puc dir que no. Dic,
1: ja.
0: Fa tres mesos que esperi.
1: Ja,
0: I vaig
1: ja,
0: coix.
1: Ja.
0: Oi, vale, estic idò, que, home, el primer és el primer, no mos hem de fer
1: res,
0: però no sé com ho resoldrem. Vaig a veure en Pere, dic, escolta, podries venir a cantar.
1: Ajuda.
0: Dic, tu, fins al cap,
1: ja ho saps,
0: fa
1: tio.
0: Dos mesos que es dic que
1: sí,
0: no,
1: sí,
0: no
1: sí,
0: podries
1: sí.
0: Venir i això. Vale, va, vindré, això. Va venir i després dic, ah, ja pots quedar. I va estar reacció, però va quedar.
1: Va quedar.
0: Va quedar. I va quedar amb els dos cantants, en Rudi i jo.
1: Però,
0: això
1: sí,
0: també,
1: sí, sí, sí.
0: Molt d'anys. Nosaltres... Te diré una cosa, molts de dissabtes, però som en cinc encara.
1: Sí.
0: Fem una boda al migdia.
1: Sí.
0: En el Club Marítim.
1: El Club Marítim.
0: Dinàvem allà, eren com a senyorotis, eh?
1: Soci, Sollos, un sí, sí, sí.
0: A les set, nosaltres dèiem, a la migdia, a les 7:30 hem d'haver acabat.
1: Sí.
0: 7:30, sí.
1: Set.
0: Desmuntàvem Sant Tomàs.
1: Sant Tomàs.
0: L'hotel. Tornàvem a desmuntar, ens anàvem cap amunt. Tornava a muntar
1: en es...
0: una altra boda.
1: Joder, tres bolos, eh? Triplet, joder, tio.
0: Els dissabtes. Però això...
1: Uf!
0: Això...
1: Molt de dies, eh?
0: Molt, sí, sí, molts de dissabtes.
1: Ja
0: de
1: veus,
0: no,
1: no. Tio, unes taules, ja veus.
0: Ara m'ho fotíem un dinar i un sopar bo. Però anaven com a locos. Eh?
1: Ostres, sí,
0: anaven
1: sí.
0: Anaven com a locos.
1: Tot.
0: I en Pere... Però hi havia en Popi aquí.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, bé, una feinada,
0: però,
1: una punyetera feinada, Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: I que ja teníeu certa edat, també.
0: I que teníem una certa edat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, després passant els temps, amb els buf, mos ho vam passar molt bé.
1: També, eh? Sí, sí, sí, sí. També
0: en
1: època...
0: En Litus, sí. En Fumata, en Néctor...
1: Uh-huh, Néctor també, vaja, vaja.
0: Tots són músics, eh?
1: Són
0: músics, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I nosaltres amb aquest músic... Però va arribar un punt que, clar... En saben massa, i no proven, i treuen un paper, i sonen, i nosaltres havien de provar més amb ells, i aquí
1: sí.
0: Teníem problemes,
1: bueno,
0: perquè
1: clar.
0: Ells, clar, venir tant, nagues sí, però, clar, han dit, tu,

0: finada.
1: El director de finada és
0: Escola
1: de Música
0: de Nadal. I van xerrar, i mos vam entendre. I van pensar, això ho hem de... I un any o dos només va venir Néctor i Nague. Teníem ell dos, també feien coses i... I així, així, fins que, bueno, no els han celebrat els 20 anys, sí, els 25, sí. Els 45 no els vam poder celebrar per la pandèmia.
1: Per la pandèmia, però bueno, bé.
0: Però l'any de la pandèmia vam tocar també. Vam tocar el Carnaval.
1: El Carnaval, clar, antes de...
0: Antes de la pandèmia.
1: Sí, sí, bueno, clar, nosaltres també.
0: Perquè,
1: sí, sí.
0: Perquè si no seria l'únic any amb els 70, amb els 50 que no hauria
1: sonat. Que no hauria sonat.
0: Però van sonar.
1: Van sonar, sí,
0: van sonar,
1: sí, sí, sí.
0: I jo me'n record que era Milán, darrere feina de sabates.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I jo venia el divendres a posta perquè els dilluns, després era el dilluns que fèiem el blanc i negre.
1: El blanc i negre, sí, sí.
0: Però no sé si havien de sonar el dissabte una cosa, és igual. I jo els divendres vaig tornar.
1: Sí.
0: Torn els divendres i el dissabte diuen que han tancat Milán per la puta pandèmia, però va començar per allà.
1: Sí, bueno, sí, sí, sí, sí, sí. Jo era a Estocolm, a Suècia, antes de la pandèmia, a cau una cosina meva que és un poc... només de major, i per paranoia, oh, s'ha voraça, no diguis tonteries, saps? I vam tornar, sí, sí, també sempre ho conc, que tenia un bodonet sabó i en Vila m'ha dit, oh, s'ha venit a sonar, dic que no, venc, tio, que el mateix dissabte, dic que no vull ser jo el darrer que toqui a Menorca antes de que m'ho tanquin, no, no, ja veus.
0: Pues va, aquell any encara van tocar.
1: Encara va tocar. També, en aquesta, no sé, no recordo quin any exactament, però ho fan pregoners de mitjorn, també, que també devia ser molt especial.
0: Sí, hem estat els pregoners de Sant Climent.
1: De Sant Climent.
0: De mitjorn,
1: sí.
0: A mitjorn us va fer molta il·lusió,
1: sí, eh?
0: però bueno, il·lusió, però també és un...
1: No és el mateix, no, posar un escenari,
0: no,
1: que va,
0: no té res a veure.
1: Que darrere amb teclada.
0: Que ja havíem fet Sant Climent, i Sant Climent, ja veus, nosaltres no ho som de Sant Climent, però...
1: Ja, però vos estimem molt allà.
0: Sí, sí, és un poble que també ens estimem nosaltres, ens vam passar molt bé. I després van dir que no.
1: Epa.
0: A Cal Emporter.
1: A Cal Emporter vos volíem fer...
0: Sí. També hi anava molt.
1: Sí, eh?
0: Hi anava molt, també, certa. A les festes de Cal Emporter.
1: Les festes de Cal Emporter.
0: I els van dir que no, perquè havíem fet Sant Climent i,
1: ja.
0: I va ser Sant Venidor i en Pere...
1: Cal Emporter també havia de fer en anglès el discurs, eh? Això ja seria complicat.
0: Allà van dir que no. Ara en tenim una de bona de Cal Emporter, un any, que ens va agafar una tormenta...
1: Ostres.
0: I va fotre un xiringuito a 100 passes nostres.
1: Què dius?
0: El va deixar un munt de... Un xiringuito d'aquest de tiros.
1: Sí?
0: El va deixar un munt de llenya.
1: Ostres.
0: Però...
1: Sí o no? Uf, quina collona, tio.
0: Un dia li demanes a en Toni Febrer, que te'n recordes de...
1: Sí?
0: De Cal Emporter?
1: Ah, vale.
0: Demana-li.
1: Te'n demanaré.
0: El Huracán.
1: Vale, ok.
0: Ells es van posar, hi havia un partit mitjorners que havien vingut, el havien sonat a l'hotel.
1: Les
0: festes del dissabte van sonar a l'hotel, però m'ho anàvem allà.
1: Sí.
0: Tot allò llamps.
1: Ja, ostres.
0: Però nosaltres muntàvem, perquè nosaltres després duem equip gros també, eh? Tanto,
1: sí, clar.
0: Jo, de les anades i vingudes d'equipos grossos en tres furgonetes que nosaltres teníem, nosaltres quatre...
1: Déu-n'hi-do.
0: Això era...
1: Sí, sí.
0: L'equip de Cime, aquell, saps? El tens un equip que va fer Cime de dos de greus, un subgreu...
1: Sí,
0: i un estropat...
1: sí.
0: Ja ho van comprar altres.
1: Sí, s'ha manxerat, sí, sí. En no l'havies, però...
0: En tres etapes de potència, allà dues... Allà no hi havia qui ho traginés.
1: Ja,
0: i a Cal Emporter... Hi havia els mitjorners,
1: sí.
0: I nosaltres arribem allà a muntar i començàvem a sonar.
1: Sí.
0: I, es cap d'una estona, mitja hora, es poden fer gotes grosses, sí. Vint, agafat un plàstic i gotes d'aquestes grossotes, i els mitjorners es foten tots davall l'escenari. I cantava tothom, i nosaltres ens tapam, ens agafam fort amb el plàstic,
1: sí.
0: Però ell no va cantar ningú, no?
1: Sí, eh?
0: De sones de... les bolles aquestes de granizo, que
1: sí, de pedra, sí.
0: Pedra,
1: sí.
0: Bé, això eren com a...
1: Uf, quina...
0: Tots, no, nosaltres tots, van tenir les escanes, tot cops.
1: Bulgots, tio, ja.
0: I assustats, que vam arribar a estar aquí.
1: Ja.
0: Vam estar assustats, perquè allò, nosaltres ens pensàvem que... I després, quan van acabar un poc més avall, o arriben un poc més amunt, no sé què hagués passat, hi hagués un poc de desgràcia.
1: Sí, eh?
0: Era per veure com havia quedat el xiringuito aquell.
1: Uau.
0: Va passar un cap de fibló allà, bueno, el que fa...
1: Sí.
0: Les festes d'allà.
1: Ja, no, allà, no són.
0: Aquesta vegada va anar...
1: Uau.
0: Va anar gros.
1: Uau, i anècdota.
0: I ja ho saps, no,
1: sí.
0: Anècdotes.
1: Sí, sí, no, deu tenir... No, ha estat una xarxa bastant llarga, jo no sé si farem una part o dos de sol, ja...
0: Festes.
1: Ja ho veuré.
0: També fan els dies del turista...
1: Els dies del turista, o què és?
0: els hotels cada any fan els dies de turista.
1: Que no és cada dia, és dies de turista?
0: No, però en un vespre, en la temporada, que li donen el dia del turista, i allò s'armava una de bona.
1: Vale.
0: Estic xerrant també de l'any 75, 74.
1: El dia del turista.
0: El dia del turista.
1: Bueno. Clar, és que no m'ho puc imaginar, el que tu has vist dins el món nostre, que és meu, tu anar a tocar per hotels, anar a organitzacions i tal.
0: El que vosaltres feis, jo ho veig, el vostre, cony, tu vas a de Pink Floyd, això té nivell.
1: Bueno.
0: Sí que entenc.
1: No, jo
0: veig el que nosaltres fem l'any 74 i 75, en quatre trastos, el que els va passar als Beatles, que la gent se'ls menjava, no tenien equip.
1: Sí.
0: Això és la realitat, dels Beatles.
1: Total.
0: Es va pura sonar, suposo que es van retirar, no sé per què es van desfer, però no es dessentien.
1: Sí.
0: És el que diuen, no sé.
1: Bueno, les gravacions dels darrers concerts seus, que no estan tocant la mateixa cançó, quasi. Saps, perquè no se sentien en penyors, ni creien que estic tocant. Sí. Clar, no, bueno, el que, perdona, el que jo vaig fer aquest podcast, que he fet les entrevistes que he fet, que ja he tingut a tu, però he tingut els Láser, he tingut els Voltios, també.
0: Saps que ens sonaran altres amb
1: Voltios. Ja, el grup, bueno, en Colau també, que és un altre, que és... Bueno, perquè nosaltres...
0: Urco, Siboney, Láser...
1: ja t'he dit. Bueno, és un camí que vosaltres vau començar, o vau seguir des d'allà... Bueno, sí, vau començar, perquè vosaltres ningú tocava hotels, o potser sí, perquè nosaltres seguíem aquest camí, bueno, ja què sé, pues, sí, perquè nosaltres corregàvem, vosaltres vau caminar, vull dir que...
0: Sí, nosaltres... En part, estàs un poc pioners de el que passa que a nosaltres, per això, el que ens ha faltat és estudiar.
1: Bueno,
0: estudiar.
1: Sí, està clar, però...
0: Està clar.
1: És el que... Bueno, l'has mudat, en plan, és que vosaltres ho teniu molt fàcil, i pensaves, pot sí que sí,
0: ho teniu molt fàcil. Més fàcil que nosaltres, sí, perquè si nosaltres millor a Menorca no podries comprar instruments.
1: Sí.
0: Imagina't tu.
1: Ja, és que no podies ni comprar instruments, ni...
0: Ni un instrument. Podries comprar una guitarra espanyola, aquell home que venia llibres de segona mà i TVOs. Que m'encantaven aquell home de TVOs. Canviàvem els TVOs vells i en duen de vells. I aquell home venia guitarra, jo acabava que anava allà,
1: figurat, això és una altra.
0: Jo, que li van comprar d'allà la guitarra, una guitarra espanyola.
1: Sí, d'espanyola.
0: Vale? Però guitarra elèctrica, llavors... Jo tenc un llibre, no he pensat a dubte'l, te l'havia de beduit. Tenc un llibre també de l'any 72 o 3,
1: sí,
0: d'instruments.
1: Ah, olé, un catàleg.
0: Sí,
1: que guai, no us ho vull veure. Qualque dia m'has de mostrar.
0: El tenc també, guardo també. Clar, pues... jo guardo moltes coses perquè...
1: No, bé que fas, tio.
0: Som de guardar, ho tiraran, però és igual. Jo m'agrada això, tenir...
1: Bueno, tio, no ho sé, algun de fer amb aquestes coses. Són coses...
0: Són coses de bona de 55 anys, sí. 50 anys, dins el món de la música, a Menorca...
1: I fora de Menorca, també, és que clar...
0: És un disbarat, tio.
1: És un disbarat, sí, seguir 50 anys amb el mateix nom, amb el mateix... Sí, amb el mateix concepte, vosaltres sí. Dos, en Pere i tu...
0: Sí, nosaltres hem tingut sempre el mateix concepte.
1: Sí.
0: Sempre hem tingut les coses clares del que volem fer.
1: Efectivament.
0: Nosaltres sempre deien, altres concerts en feim molts, però no en volem fer cap.
1: Vale. Sí, crec que sí.
0: Que ho he entès.
1: Sí.
0: Per tant, sempre anàvem a que la gent s'ho passi bé, que se divertesqui, i a partir d'aquí, punto, i que ballin. Si no ballen, ja m'ho sembla que nosaltres... Què passa aquí, la gent que balla?
1: Està beníssim, tenir això...
0: Els començaments no eren així.
1: Ja.
0: No eren així. Nosaltres anàvem a tocar mànics i seien ballava, però tocàvem un altre tipus de música.
1: Ja.
0: Qualque cançó de Deep Purple... jo n'he fet de Deep Purple d'aquesta... Allò amb el Hammond... Jo crec que ja allò sonava més bé que la cançó d'en Santana a la guitarra. Però, a poc a poc, l'evolució nostra... perquè estava dins aquest món, doncs va anar evolucionant a música de ball.
1: Correcte, no.
0: I la música de ball es va anar posant també de moda, doncs, i verbeneros. Nosaltres ens agradava molt fer verbenes, directes en verbenes.
1: Correcte.
0: Allà ens ho hem passat bé.
1: Efectivament, no. I això ho feis, vull dir, no, ho teniu bé clar. Vull dir,
0: sí,
1: això ho tenim clar. Si li pot molar o no, però a vegades feis això i ho feis.
0: Jo me telefono als ajuntaments avui en dia, no passa res. Pum, pum, però ja saben. Sí. Fa molt d'any que saben el que compta. Me telefona qualcú aquí, me diu, m'agradaria que vinguéssim a sonar. Bueno, et vull dir això, ja dic que no ho feis.
1: Sí.
0: Sonar, se't vull dir, com us coneixes? Pot ser la primera paraula que jo dic.
1: Sí, clar.
0: Mira, bueno, ja t'he dit, no sé quan sortirà, però ahir vaig xerrar amb el de qui té jazz bar.
1: Amb en Juli?
0: Sí, que té un pare i sa mare que està aquí.
1: Sí.
0: Xerrar amb ell i això. Jo coneixo el de xerrar, no sé si... En Joan, a vegades han xerrat els fills, saps? Però aquest fill meu, en Joan, que sona...
1: Sí, clar.
0: Que, de fet, que en Joan... va mamar de jo, eh?
1: Sí, està guai, eh?
0: Mentre que en Jaume, l'altre fill, no?
1: No,
0: l'altre fill és futbol i aquest era música.
1: Sí.
0: Jo tinc fotos d'ell petitonet així, sí. El sàbat en terra, de vora espinat allà, aquí a vegades anàvem a mitjorn i tinc...
1: Que guai, tio.
0: Bé, I, no sé, estaven xerrant i no sé què... Bueno, dic, on hem de venir? Em diuen a Jarba. Dic, nosaltres, dic, troc que no som massa de Jarba. No. I ell diu, troc que sí. Dic, que t'ho ha de saber.
1: Bueno, escolta, una gana de Jarba.
0: A on pot tocar, m'entens? O sigui, està clar.
1: Seria un bon número.
0: També és que tardeus d'aquests nosaltres no em volen fer, perquè no, jo m'han cridat abans per fer tardeus. No, ja. No. Primera, som... duim molt de trastos, a bandes petits.
1: Jo no sé si acabeu vosaltres. Bueno, nosaltres ens fotem sis allà, però és que duim molt de trastos, vosaltres. Molt de teclat.
0: I també duim altres de trastos, encara que no duguem bateria, duim trastos.
1: Jo estic estret allà.
0: Em van fer un aquí en Tito, a mitjorn. Va ser un èxit total, perquè va anar beníssim, perquè la gent s'ho va passar bé, crec. Bueno, és que ens ho és nostre. No volem aspirar res, no. Ara... en sa música, ens ho hem passat molt bé.
1: Joder, clar que sí, és una vida molt guai. La vida de sa música, no sé si...
0: No hi ha res millor, eh?
1: Jo crec que no hi ha res
0: millor. Jo conec, no ho coneixen tot, però jo el que conec... I en Rudy me diu, però i diu, ¿cuándo nos vamos a retirar? I me diu a vegades, diu, ¿cuándo nos vamos a retirar? Dic, ¿y tú que estás bien? Sí, dic, no, mientras estamos bien. Nos retiraran, li dic jo. Tenemos salut. Lo pasamos bien.
1: Sí, pues ya está.
0: Sí, tocamos madera. Lo importante es tenir a l'edat nostra, sobretot.
1: No.
0: És important a tota l'edat. Però és igual tenir 40 que tenir 70.
1: Efectivament.
0: Que nosaltres, quan ja de 70 s'ha d'aigua, i jo 68, i popi de millor, jove. I dius, bueno, tu passes bé.
1: Clar que sí.
0: I te dóna vida.
1: Hombre, sí, bueno...
0: Jo pujar damunt un escenari, me dóna vida.
1: Està clar.
0: Puc estar seriós, tot, i tot el que... Però m'ho pas...
1: Ja s'ha de veure, que guai. Però aquesta és l'actitud i... Sí, no, mira, amb aquest...
0: L'actitud és aquesta, eh?
1: Efectivament, sí.
0: Jo crec que és l'actitud de sa vida.
1: Sí, bueno, trobar algú que t'agrada i fot-ho-li. Vull dir, ja està, és que no té
0: I,
1: més.
0: I, hombre, si tens la possibilitat, quan tu ets una guitarra, quan tu la sones bé, bueno. I l'has estudiat, i va... Això, jo dic que en Joan sempre, en fi, estudia.
1: Sí.
0: Perquè si no... està limitat, jo me vaig a jo. Jo el que faig, ho salf. Bueno. Perquè, bueno, l'experiència és important. Sí. Perquè he vist gent jove que ho fa bé i s'assusten damunt un escenari.
1: A les hores de vuelo, que nosaltres en teniu més que ningú. Jo que em vaig acabar d'estudiar també, pues, tal, però després vaig fer un estiu tocant amb en Joe per hotels i tal, i vaig dir, hòstia, no sé quant he pres més, si m'has anys d'estudiar o ara que aquests han de ballar, que aquests s'han d'animar.
0: Això és importantíssim. Això te dona tables, com que puges i nosaltres dèiem, perquè no ballen un pas doble, disfrutem un vals, no ballen un vals, no sé, m'entens? Nosaltres, que hi ha gent que a vegades han xerrat amb música i això, estan atordits, nosaltres no duim mai escrit el que hem d'escrit.
1: Ah, no?
0: Mai.
1: Hòstia.
0: Mai.
1: I
0: per això a vegades tenim un fall, que jo sóc...
1: Però sempre acabàvem més o menys les mateixes i començàvem les mateixes.
0: Bueno, sí, però un poquet sí, però... I tenim una cosa que jo no m'agrada, que a vegades enredam.
1: Sí.
0: Enredam. Bueno, ells a vegades xerren, i si xerren, miren altres...
1: Canta un paio de xistes, la que...
0: Però s'enredar nostre, que és el que jo menys... Si jo, el que m'agrada menys d'Huracán, a vegades enredat de cançó i cançó. Però a vegades perquè un te'n diu una i un altre diu una altra. Això passa a vegades. És un pot de riure, això.
1: Que bona. Hòstia, aquesta no la sabia, que no la duis.
0: En Bec, Camp, si veig. Però llavors no duis un repertori que sonarà... No.
1: Em sembla brutal, allò, també, que no duis un repertori.
0: Ja li he fotut 80 cançons pels morros.
1: Vinga, va.
0: I li he dit, ses 20 darreres que no te feien gaire, no te donaré, perquè tenim un centenar.
1: Un centenar.
0: Però dic, això no ho feien gaire, ja no t'ho diré. Clar, jo i en Bep, saps que em fotut ara?
1: Sí.
0: Estones, estona, perquè ja. ell s'ha de prendre, perquè...
1: Sí,
0: no, aquell va molt bé, d'ho feina. I però mos ho hem passat molt bé, perquè en Bep, i gust i ganes...
1: Sí, és un tipus d'actitud molt bé, també.
0: L'actitud és bona, i si hi ha, jo dic, gust i ganes i actitud, Vas per tot.
1: Molt bé, molt bé. Pues sí, sí, aquesta vida que t'ha donat la música, que mos dona a molta gent també, i res, fins aquí, tio, que mos quedim una hora i pico xerrant aquí, jo t'acordo de fer dos o tres parts d'espot, que bé, cosa fora, però ha estat molt guai tenir-te, ha estat moltes històries molt xules, tio.
0: Ho tindràs gravat un poc.
1: Sí, sí, sí, joder, aquí hi ha per fer un documental.
0: Si després només em vols posar 10 minuts...
1: No, la gent ha de ser de so, no, moltes anècdotes, molta història, i com ha canviat la música des que vas començar tu fins ara, que jo que duc 20 anys, així més o menys, ja veig coses que dius, uau, és brutal, no ho puc imaginar, el que tu...
0: Clar, són 50.
1: Sí.
0: O 51.
1: O 51, perquè... o més, des de que
0: sí, cantes amb... Sí, bueno, clar. I nosaltres no ens ho podíem imaginar mai, ves coses... A més, una altra cosa, ara jo veig coses per YouTube i Facebook, sí. de cantants antics, d'aquests, sí. I jo pensava, això no ho he vist mai. Cançons que jo m'agraden,
1: ja.
0: Com que músics antics aquests jo m'agraden molt.
1: Sí,
0: Dinàmicos i Adamos i coses que jo sóc.
1: Sí.
0: He anat a veure molts d'aquests antics. Vaig anar a veure en Charles Aznavour. Jo m'encanta en Charles Aznavour. L'he vist en directe.
1: Olé, que guai.
0: Al cap de 6 mesos va morir.
1: Buah.
0: Ja 91 tenia quan el vaig veure, no arribava, i per cap de 6 mesos el vaig veure en el Liceu de Barcelona. Jo vaig veure que aquell home, masquí ja, quasi recitava, però jo vaig tenir gust de veure'l, perquè era un tio que veure aquest tio...
1: Que guai.
0: Són coses que passen.
1: Sí, sí, bueno, el que dèiem,
0: La música
1: és el puto millor, ja està.
0: El millor.
1: Res, gràcies, moltes gràcies, Miquel.
0: Gràcies a tu, i perdona per fer-me...
1: No, gens, anem un enguard. Gràcies, Miquel, fins a propera.
0: Salut.

0: Radio Far. Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homus, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homus, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresou que pues, ajudava a l'economia familiar. Era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar, emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en el poble supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podem recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.